0: Flash FM. Són les 6.
1: Hola, hola, bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Què tal?
0: Sona el megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.
1: Aviam, són les 6 del matí, és moment d'engegar un nou Flash Matí, el d'aquest dijous 28 de maig. Sigueu benvinguts i benvingudes.

0: Parlant de la seva terra, de les Illes Canàries, i en aquest cas d'una platja molt concreta, que és La Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo.
1: Échate pa' acá.
0: Bueno, vale, ya vinc.
1: Te veo en La Graciosa.
0: Vale.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Aquest és el megacrack de la setmana, Flash FM.
2: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Vinga.
2: El Flash Matí.
0: Ara mateix, les 6 i 5 minuts d'aquest dijous. Vinga. Bon dia, eh? Ja toca posar una miqueta a les carreteres, toca despertar, espavilar tot el personal que esteu ara mateix en marxa, tant si comenceu o ja heu començat la vostra jornada, com si algú d'aquí va de tornada. Arrenca ara mateix el Flash Matí d'aquest 28 de maig. Aquí Héctor Ortega, vinga, gràcies per ser-hi. La Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo, des del Baifo. Aquesta setmana també és el nostre megacrack. Veurem què passa el proper dissabte, si algú... Segurament sí, megacracks, és poc habitual que repeteixin setmana rere setmana. Aviam qui li agafa la categoria, no? Qui li pispa la categoria. Però, de moment, és una de les més destacades de la programació d'aquesta ràdio, perquè el Quevedo, doncs, aviam, amb el Baifo, realment ha fet el que havia de fer, eh? L'ha clavat, ha trobat la clau de l'èxit, sens dubte. Bueno, i tenim molta música, evidentment. Comença el Flash Matí, que és el despertador més musical de tota la ràdio, eh? El més potent, també, de Catalunya, Andorra. Estic veient cançons de John Summit, de Batial, de Quevedo, d'algun altre també, evidentment, havia de sonar, de Juan Magán, del Cano i, per exemple, del Jay Wheeler. Ell és l'encarregat de, bueno, de fer el primer cafetó d'aquest matí, vale? Jay Wheeler, en solitari, de lejitos. Així arrenquen aquestes 5 hores de programa de show. Bon dia!

0: Un parell de reis, com són el Juan Magán i el Don Omar, l'any 2012 van crear aquest tros d'himne que es diu Ella no sigue modas. L'escolteu a Flash FM, on si no, a l'emissora del ritme, al Flash Matí d'aquest dijous. Gràcies per ser-hi al lloro, perquè avui tenim un regal exclusiu per vosaltres i d'aquells que només ho podreu aconseguir avui, eh? Us estic parlant de l'experiència immersiva, la nova experiència immersiva del Super 3, que es diu Fantàstics. No sé si heu sentit a parlar d'això algun cop. És nou, eh? Potser ho heu vist en alguna marquesina, algun autobús, a la pròpia tele, no sé. En tot cas, avui, només avui, us regalem una entrada doble perquè aneu amb el Peque, amb la Peque, a Fantàstics, aquesta nova experiència immersiva del Super 3. Una aventura amb els personatges més mítics, eh? Els Beta, els Antitó, la Ladybug. És la fàbrica de la imaginació del Super 3. Però què passa? Si us interessa, podeu participar a través del WhatsApp. Això està ubicat a Barcelona, que ho sapigueu, i podreu anar qualsevol dia, sempre quan sigueu guanyadors o guanyadores d'aquesta entrada. La pregunta que llancem avui a través del WhatsApp, a través del 628-06-0513, és quins eren els vostres dibuixos preferits de quan éreu, doncs, una miqueta més peques, no? Podeu participar.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Quins dibuixos miràveu a la tele de peques? Jo què sé, Espies de Veritat, el Doraemon... Era ser una vez el hombre, alguna d'aquestes, els Barrufets, el Simpson, el Tintín, Astèrix i Obèlix, jo què sé, el detectiu Conan. Digueu la vostra a través del WhatsApp 628-06-0513. Avui regalem aquesta entrada doble per Fantàstics, la fàbrica de la imaginació del Super 3. Mentrestant, Dorayakis, de Flash Ice Cream, 31 fam.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Un quart de set ara mateix, tothom amunt, bon dia.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Poder del ritme.

Aquesta va ser la col·laboració de l'any 2020, del Bad Bunny amb el Jayco. Vull dir que ha plogut bastant des d'aleshores. Però encara quan sona ens porta així com una espècie de bons records, no creus? Duckity és el títol. I aquesta vegada sona a les festes Flash FM. Només faltaria, Una d'elles serà aquest proper diumenge 31 de maig. Estarem a la festa major de l'Hospitalet de Llobregat, festa major de Santa Eulàlia, Hospitalet de Llobregat, aquest diumenge al Lloro, Flash on Tour, al Parc de l'Alhambra, a partir de les 8 del vespre, perquè us ho marqueu al calendari, perquè us hi apropeu a veure les sessions d'en Domena, del Jaume Riba, de qui us parla l'Héctor Ortega.

0: el títol, se pone las Nike, el de Cano, en solitari, va ser la primera cançó d'aquest artista, en sona aquí a Flash FM. Ara sona també aquell Olvidar-nos de tot, al mateix tio. Sí, sí, 25 minuts, repassem el WhatsApp avui, i només avui us regalem una experiència immersiva, la del Super 3, la del Fantàstics, aquesta fàbrica de la imaginació. Del Super 3 tenim entrades dobles, a Lloro. Avui la pregunta és la següent. Quins dibuixos eren els vostres preferits quan éreu peques? 628-06-0513. Hola!
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Ja és dijous i acabem la setmana una altra vegada.
0: Olé.
1: Jo quan em llevava de petita, el primer que feia era el meu avi em posava un got de llet,
0: sí,
1: i el Doraemon.
0: El Doraemon.
1: Sí, el Doraemon no podia faltar mai.
0: Exacte.
1: Abans d'anar al col·le, el Doraemon. I sempre ens llevàvem d'hora corrents per veure el Doraemon i no perdre'ns-en.
0: Home, era mític allò.
1: I llavors el que m'agradava molt era el Detective Conan.
0: Ah, també, també.
1: I ja està.
0: Ja està, està molt bé, està molt bé.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, Detective Conan i Doraemon, molt bé,
2: bon
0: hola.
2: Bon dia, peixeros.
0: Què passa, tio?
2: A mi els que més m'agradaven eren el Ranma, el Dragon Ball.
0: Hosti, sí, clar,
2: i de més petit, els Bubobox.
0: Toma, allà. 628-06-0513. Ens posarem una miqueta nostàlgics avui. Estem regalant entrades dobles per l'experiència immersiva del Super 3. Fantàstics, a Barcelona. Entrades dobles, quins dibuixos eren els vostres preferits de peques?

0: juliol. Bad Bunny.
1: ¿Dónde está la gente en la casa?
0: Propera setmana. Flash FM.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són 6:45. La reunió d'aquest dimecres entre docents i educació ha tornat a acabar sense acord. Després dels avenços de dimarts, els sindicats han qualificat la reunió de decebedora. Això tot i que la nova proposta d'augment de sou del departament és d'uns 350 euros mensuals en els propers 4 anys. Recordem que l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT parlava de poc més de 200 euros mensuals, gairebé la meitat. D'altra banda, agents de la UCO o de la Guàrdia Civil han estat durant gairebé 12 hores aquest dimecres a la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz de Madrid per requerir documentació i arxius electrònics relacionats amb el cas de Leire Díez. Entre altres assumptes, el jutge de l'Audiència Nacional també ha requerit al Partit Socialista la documentació relativa a la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament del 2024. I Uganda ha tancat de manera immediata i almenys durant 4 setmanes la seva frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que ja ha causat més de 200 morts, segons les darreres dades de l'Organització Mundial de la Salut. L'epicentre del brot és a l'est del Congo on hi ha el 90% dels casos confirmats. Els esports. El Barça ha fet el primer fitxatge d'aquest estiu i arriba avui és Anthony Gordon, jugador internacional del Newcastle i ha signat contracte per 5 temporades. Mentrestant, segueixen els homenatges a Alexia Putellas després d'anunciar que marxa del Barça. Ahir va jugar el seu últim partit al Johan Cruyff amb la, on les blaugranes van guanyar per 2-1 la Real Societat.
0: Flash Matí, a Flash FM.
4: Cuando empieza la fiesta, pero...

0: 30 de mayo, casi, casi, Estem a 28 encara, 28 de maig. És el Quevedo, ni borratxo, al flash matí d'aquest dijous. Jan Ponsa, bon dia, tio.
1: Què tal? Bon dia, Héctor, com estàs?
0: Ara mateix tenim el Jan flipant perquè està mirant temperatures d'ara mateix i, clar, estan allò desbocades,
1: Mira, ara mateix a Portbou, al nord de l'Alt Empordà, hi ha, atenció, 28,2 graus.
0: Això literalment ara, eh?
1: Bueno, ara hi ha 28,5, però la mínima ha estat de 28,2. Això és perquè ha bufat la tramuntana rescalfada i no ha baixat el termòmetre. O sigui que si algú de Portbou ens està escoltant, molts ànims perquè deu haver dormit fatal.
0: Fatal.
1: Déu-n'hi-do.
0: Molt bé, i la previsió d'avui és més o menys aquesta, no?
1: Sí, avui tindrem un altre dia acompanyat amb sol, sobretot durant el matí a tot Catalunya, temperatures que pugen i molt, per exemple, 37 graus a Girona, 36 a Manresa, 37 o 38 a Lleida, vull dir, temperatures superaltes. A Barcelona podríem arribar fins i tot als 34 graus. Per tant, avui és un dia de moltíssima calor. Serà el dia més càlid de la setmana.
0: Bueno.
1: La novetat és que a la tarda tornarem a tenir alguns núvols a punts del Pirineu i podria escapar-se una gota a punts del Pirineu de Girona. Però vaja, jo no sé si amb tanta calor l'aigua arribarà a terra o s'evaporarà abans,
0: Jo crec que la segona opció,
1: Sí,
0: és tota la pinta.
1: Avui és un dia a piscina, platja i no treballar.
0: Ja, bueno, però sí, toca, sí. Toca anar a treballar.
1: Bueno, és una bona excusa.
0: Estem fent ja el closing del mes de maig, Penseu d'aquesta manera, que el proper, crec que és dilluns, que ja serà dia 1 de juny, per tant, ja, d'alguna manera, aquesta calor tindrà un pèl més de sentit.
1: Esperem que sí, sí.
0: Anem a repassar temperatures, tio.
1: Doncs mira, ara mateix a Barcelona tenim uns meravellosos i dolços 25 graus i mig. Oh. Déu-n'hi-do. A Nulles, a l'Alt Camp, 15 graus i mig. A Vilanova de Maià, a la Noguera, 20 graus i mig. I acabem a les Borges Blanques, la capital de les Garrigues, amb 14 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Fins ara. Flash!
2: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Escoltem el Fercho amb la seva versió més electrònica. A més, amb el John Summit, que és qui fa la producció. D'aquest Chica 305. Som-hi!

0: Romeo Santos, ni el Prince Royce tampoc. Tardos, som al Flash Matí de Flash FM. Alloro perquè avui trobarem a l'última persona finalista del concurs del Perucabil. Recordeu que aquesta setmana us portem de festival a Alemanya. De seguida en parlem.
1: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Abans, la plena, 6:42 d'aquest dijous 28 de maig.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Mira, parlarem de pets.
2: Molt random.
1: Pets.
2: Alarma, notícia escatològica.
1: Cuco, cara, culo, pedopis. S'ha fet un estudi, òbviament, aquí es fan estudis de tot.
2: Ja. I què? Qui guanyaria aquesta lluita?
1: Doncs mira, la guanyaríem les dones.
2: Va, sí, home.
1: Les dones en produeixen menys, però més concentrat i, per tant, més pes.
2: A la balança sortiríeu guanyant, perquè per cada 3 pets d'un home,
1: sí,
2: vosaltres amb un aconseguiu el mateix.
3: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: És impossible no cantar aquesta cançó a ple pulmó, a la carretera o allà on sigueu ara mateix, eh? La de la Osa i Quevedo, Still Loving, Loving You. El flash matí de Flash FM. 6 i 49 minuts. Avui trobarem a la última persona finalista per anar al Festival Alemanya. Toma! Aquesta setmana regalem una experiència tremenda a Alemanya. Us portem de festival al Perucavil. De nou aquest any també, eh? Això ho portem fent ja dos o tres temporades. Aquest any, de nou, arriba el Perucavil a Alemanya, a l'aeroport de Visa, 17, 18 i 19 de juliol. Si algú vol anar, si algú està interessat, anar de festival amb els vols i l'allotjament inclòs dins el premi, que participi avui també al programa, perquè demà regalarem aquesta experiència, aquest premi, aquest pack d'entrada, hotel i vols al Perucavil, Alemanya, amb un cartell tremendo. Armin van Buuren, Axwell, The Chainsmokers, Charlotte David, Fisher, Harwell, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Gabri Ponte i, bueno, molts més, perquè són més de 300 artistes, eh? La pregunta que avui us fem a través del WhatsApp de cara a participar a aquest concurs del Perucavil és sobre begudes, en aquest cas. Quin és el vostre còctel preferit? Aquesta és la pregunta que llancem avui a través del 628-06-0513. Quin és el vostre còctel preferit?
1: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Avui trobarem a l'última persona finalista i demà, demà regalarem per fi aquestes entradetes. Tenim moltes, moltes ganes. Quina és la vostra beguda quan sortiu de festa, el vostre còctel preferit? 628-06-0513. Vinga!

Comença el dia, Perreo Remember, de Nicky Jam i d'Enrique Iglesias. Els xarxes. El perdón. En ICK, al Flash Matí, Nicky Jam. Bon dia, a tothom. Som al Flash Matí, aixecant el país amb vosaltres. Evidentment, de 6 a 11, com cada dia, aquí l'Ortega. Sona Cano i Justin Quiles, així ens plantarem a les 7 d'aquest dijous. Olvidar-nos de tot.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Pedro Sánchez ha comparegut aquest dimecres a Roma en plena polèmica per l'entrada de la UCO a la seu del Partit Socialista a Ferraz. El president ha evitat parlar-ne i no ha estat fins al torn de preguntes que s'hi ha referit, assegurant que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment judicial relacionat amb el cas Leire Díez. Sánchez ha defensat que el partit ja va actuar amb contundència fa més d'un any i ha afirmat que continuaran fent-ho amb la mateixa fermesa. D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, que per la presumpta participació en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació ha trobat indicis que el diputat republicà i Joan Herrera serien cooperadors necessaris del presumpte delicte. I el papa Lleó XIV parlarà en català a la missa de la Sagrada Família. La intervenció del papa a l'homilia, així com alguns dels cants i pregàries, seran en català i ho combinarà amb castellà i llatí. La benedicció de la Torre de Jesús serà el punt culminant dels dos dies de visita, però es van sabent ja més detalls de la resta d'activitats previstes. Els esports. El Barça ha fet el primer fitxatge d'aquest estiu i arribarà avui. És Anthony Gordon, jugador internacional del Newcastle, i ha signat contracte per 5 temporades. Mentrestant, segueixen els homenatges a Alexia Putellas després d'anunciar que marxa del Barça. Ahir va jugar el seu últim partit al Johan Cruyff, on les blaugranes van guanyar per 2-1 la Real Societat.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Muchacha és el número 1 aquesta setmana a la llista del Calibre 45, la llista de Flash FM. Aïssa, RUFV i Kremli. Podeu votar a flashfm.cat a l'apartat del Calibre. Tantes vegades com vulgueu. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia!
0: Vinga, va! Són les 7 i 5 minuts, amb alegria. Estem engegant els motors, tota la maquinària d'aquest dijous, d'aquesta recta final del mes de maig, que ja s'acaba, eh?
1: És increïble, eh?
0: Ja s'acaba. Ara, quan vingui el Jan, Ponsa, fliparàs, perquè ara mateix, no sé si ha dit que Figueres o un punt així de l'Empordà, estaven ja a prop dels 30 graus ara mateix, eh?
1: A les 7 del matí?
0: Sí, sí, sí, t'ho prometo, eh?
1: Ostres, tu, avui ens espera un dia guapo, eh?
0: Potser ara m'he colat el de Figueres i no era Figueres. Però, bueno, escolta, quan vingui el Jan ja ens ho explicarà ell.
1: Vinga, ok.
0: Ens haguem nova hora i ho fem amb noticieta random.
1: Doncs mira, anem al Japó.
0: Japó, perfecte.
1: D'acord? Perquè allà podríem dir que els trens no funcionen igual que els d'aquí a Catalunya.
0: Bueno, evidentment.
1: Perquè hi ha un tren bala que va arribar 35 segons. Amb 35 segons de retras, d'acord? O sigui, ni mig minut, més o menys. I el conductor va baixar del tren, va demanar disculpes. Sí. Saps allò que faran els japonesos, que s'inclinen cap endavant i que quan més inclinats estan, més greu els hi sap.
0: Correcte.
1: D'acord? I a sobre va reembolsar els diners a tots els passatgers per aquests 35 segons.
0: Això és la flanofacció.
1: Què vol dir flanofacció?
0: Va baixar així el...
1: Ah, sí? Té nom?
0: Flanofacció.
1: Ostres, tu, mira.
0: Crec.
1: Doncs, escolta, si ho comparem amb els trens d'aquí...
0: No, clar, bueno.
1: Que aquí arriben no 35 segons, 35 minuts, i encara tu no et tornen els diners i et tracten com animals.
0: No, ja et diuen ara, vinga.
1: Espavila.
0: Busca't la vida, xavalote.
1: Totalment.
0: Home, havent estat al Japó, ja et dic jo que és així, i a més, jo me'n recordo un dia que vaig agafar un tren bala d'aquests, és com l'AVE aquí, però puntual.
1: Al Japó.
0: Al Japó. El Shinkansen, el tren bala.
1: Vale.
0: Va arribar, o sigui, va obrir les portes literalment quan el rellotge canviava el minut al minut en què havia d'arribar. O sigui, va ser, però tan absolutament perfecte.
1: Això és una fantasia.
0: Em vaig quedar prou al·lucinant, eh?
1: Això és una fantasia, vull dir.
0: Al·lucinant.
1: Mare de Déu, si aquí ens tornessin tots els diners per tots els segons que fan tard...
0: Bueno, seríem rics.
1: Gratis, seria gratis sempre el transport públic.
0: Hauria de ser gratis al ritme que va més
1: sempre.
0: Temps, eh?
1: Sí.
0: Va, nova hora en marxa d'aquest programa, Flash Matí, Flash FM, sona Coco, Marc Urs, una d'aquestes ben estiuenques, ben fresquetes, aptes per aquesta calor.
1: Fantàstic, sí.
0: Coco, bon dia.
1: Bon dia.

0: És el Benito amb el Callaita, una de les primeres que van sonar al concert, als seus concerts d'aquest passat cap de setmana a Barcelona, La va cantar, però en moda més salsa. Callaita, Bad Bunny, atenció, fans del Conillet.
1: Juliol, Bad Bunny.
2: ¿Dónde está la gente en la casa?
1: Propera setmana, Flash FM.
0: Com et quedes?
3: Quiero vivir.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabils 2026.
0: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
2: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
3: És tant entendre amb mi, Di.
4: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
3: Crec que m'he enamorat.
4: Normal, amb aquests preus.
3: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
4: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
5: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa.
6: Les notes del nen, les obres a casa.
5: El manteniment del cotxe.
6: Ah, no, això no és cap càrrega.
7: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
8: Peugeot.
9: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
8: Jo no puc treure'm del cap això.
10: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
12: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centrals de Trànsit.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
14: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
15: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
14: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
16: Les millors braves d'Andorra?
17: No vagis al Barra Mars.
16: Un bon bacallà al Pil Pil.
17: No el demanis al Barra Mars.
16: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
17: Oblida tant del Barra Mars.
16: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
17: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
16: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen. Cinc hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM. One word.

0: flash matí d'aquest dijous, aquesta recta final del mes de maig. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Aquí comencem el dia amb ritme, amb música i amb regals també. Avui, només avui, entrades perquè aneu al Fantàstics, que és l'experiència immersiva del Super 3 a Barcelona. I ells ho expliquen com que és la fàbrica de la imaginació del Super 3, vale?
1: Que guai!
0: Si voleu anar a la mecànica, és superfàcil.
1: Doncs si heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos quins eren els vostres dibuixos preferits quan éreu peques.
0: Ai, quins records! Sabem què surt per aquí.
2: Bon dia, flaixeros. Hola. Jo era fan de l'Arare, el Xinxan i les caquetes.
1: Què és això?
2: Vinga, adéu.
0: Hosti, l'Arare era molt guai, eh?
1: Molt. I el Xinxan, sóc graciós, divertit.
0: Ja, ja. Molt bé, 628-06-0513. Què més, què més? Hola.
3: Bon dia, Flash.
1: Hola.
3: Soc la Sara.
0: Hola, Sara.
3: Doncs a mi m'encantava el 10+2.
0: Oh.
3: És més, sempre m'han agradat molt les matemàtiques i em feia molta gràcia veure com eren personatges cada número.
0: Ja.
3: Després, quan veia els deures, m'imaginava que eren els de la sèrie.
0: Ah, molt bé.
3: I res. Un petó, que tingueu bon dia i a suportar la calor.
0: Vámonos! Sí, sí, quina calor!
1: Quina
0: calor! És veritat, eh? Ai. Avui ens posem una miqueta nostàlgics. Són entrades dobles perquè aneu al Fantàstics, la fàbrica de la imaginació del Super 3 a Barcelona, i podeu anar qualsevol dia, estan cada dia oberts, eh?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Quins dibuixos veieu de peques?
5: Eros.
0: A la tele, Eros.
5: Dibuixos preferits de petit? Doncs mira, sí. Doraemon.
0: Doraemon.
1: Sí.
5: Mítics.
0: Què més?
5: La banda del patio.
1: Oh!
0: Toma.
1: Sí, sí, sí.
5: Ragrats, aventures en pañales.
0: Oh,
5: apa, bon dia.
1: Ostres, eren nens molt lletjos, tio, els Rugrats. Això és el casquet volador.
0: El casquet volador. Digueu la vostra. Aviam qui s'aporta aquestes entrades. Jo era molt, molt, molt fan del Doraemon, eh?
1: Sí, jo també.
0: Jo matinava, el meu iaio em despertava a propòsit només per veure el Doraemon, eh?
1: Que feliços érem, eh?
0: I no ho sabíem,
1: eh? I no ho sabíem.
0: I no ho sabíem.
1: Ai.
0: Aviam qui s'emporta avui aquestes entrades. Nosaltres seguim repartint el bo i millor del ritme. Ara, aquí hem de fer sonar, va, dels que més sonen ara mateix.
1: A Bad Bunny, Quevedo?
0: No, Quevedo, sí, Quevedo. Bueno, bé, bé, bé.
4: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash matí.
1: Com m'agrada.
0: El Quevedo amb la nova línia, el Golpito. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern incorporarà 14 nous pisos al parc públic d'habitatge a preu assequible amb la integració de l'antic hotel Font de Ferro, situat a la carretera General 1 a Aixovall. La previsió és que abans de final d'estiu es completin 3 habitatges més a la planta baixa i que el total arribi a 17 pisos. L'edifici s'ha sumat al parc públic gràcies a un conveni signat entre el govern i l'Institut Nacional de l'Habitatge. Amb aquesta incorporació seran ja 162 les famílies que disposaran d'un habitatge amb lloguer regulat. I el cap de govern viatja avui dijous i demà divendres a Àustria i Eslovàquia per participar de diferents reunions institucionals i trobades internacionals. A Bratislava mantindrà una reunió amb el primer ministre eslovac, Robert Fico, per tractar qüestions bilaterals i temes d'interès compartit. Posteriorment es traslladarà a Viena, on té prevista una trobada amb el secretariat de l'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa. Fem referència a la Unió Sindical d'Andorra, criticat el Ministeri de Funció Pública per haver deixat fora els funcionaris jubilats i prejubilats tant en el pagament únic de productivitat previst al decret 363/2025 com el de l'actualització de les pensions. El sindicat anuncia falta de previsió i responsabilitat política per part del Ministeri liderat per Marc Rossell. L'USDA considera incoherent que aquestes demandes hagin estat rebutjades mentre el mateix Ministeri reconeix que la qüestió encara està en fase d'anàlisi. En camp, ahir es va presentar la cinquena edició de l'Enfira't, que se celebrarà els dies 13 i 14 de juny amb la participació de 65 expositors. Una de les principals novetats d'enguany serà la presència de 3 estands vinculats al sector de les autocaravanes. L'organització espera repetir o superar els 5.000 visitants registrats l'any passat. I mentrestant, la policia començarà a multar des d'ahir mateix les autocaravanes i vehicles camperitzats que estacionin per passar la nit fora de les zones autoritzades. Les sancions seran de 600 euros, amb la possibilitat de reducció del 50% si es paguen immediatament. En cas contrari, el vehicle podrà ser immobilitzat. De fet, la mesura arriba després del període d'adaptació a la normativa que es va aprovar l'any passat i acordada amb el Ministeri de Turisme i Comerç. En aquest sentit, el Comú d'Ordino treballa en noves mesures per ampliar i ordenar els espais destinats a autocaravanes a la parròquia. La corporació manté reunions amb col·lectius i associacions del sector amb l'objectiu de trobar una convivència equilibrada entre usuaris i l'entorn. Entre els projectes que es plantegen hi ha la creació d'una nova àrea a peu de pistes que podria obrir aquest mateix any.
0: Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: Marina fa una pena.
1: Es diu La Marina està morena. No li cal ni presentació, aquesta cançó dels Figaflaues, que avui torna a sonar al Flash Matí d'aquest dijous 28 de maig. Passen 3 minuts de 2:15. Molt bon dia.

0: más felices para mí. Juan Magán, amb la mítica Bailando por ahí, en aquest cas amb la versió d'Omar Montes, Ayer la vi, 2026. Al Flash Matí, Gemma Manzanero, què tal? Bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Anem per feina, 7 i 36 sí. minuts ara mateix d'aquest dijous. Jean Ponsa, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Hola, Jean.
0: Espero que hagis portat el ventilador, l'aire condicionat i de tot, eh?
2: I el gel, sí, perquè avui, déu-n'hi-do, sí. Quina calor, eh, Héctor?
0: Ja. A quina localitat has dit abans que feien 28 graus?
2: A Portbou, a Portbou.
0: A Portbou.
2: Un poblet de la...

0: De moment sí que tenim nits tropicals. I com es presenta aquest dijous?
1: Doncs mira, bastant calorós avui, la veritat. Avui temperatures màximes que pujaran i molt, fins als 37 graus, per exemple, a Girona, també a Manresa o a Lleida. La ciutat de Barcelona, al litoral, es podríem acostar als 34 o 35 graus. Per tant, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: Avui un dia molt assolellat durant el matí, més núvols a la tarda, punts a Pirineu, i com a molt alguna gota, punts del Ripollès. Poca cosa, sens dubte, avui la calor serà novament la protagonista d'aquesta meravellosa jornada de maig.
0: Doncs sí, per sorpresa absolutament de ningú, eh?
1: Ah, correcte.
0: Recte final al mes de maig, ara mateix amb quines temperatures?
1: Doncs mira, a Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès tenim 16 graus, a Oliana, a l'Alt Urgell 22 graus, a Badalona també 22 graus, i acabem a Prades, al Baix Camp, un petit oasis on tenim 8 graus ara.
0: 8 graus, molt bé. Allà sí que s'està bé, veus?
1: I tant.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
2: Adéu.
0: Ara que tenim aquí l'estiu, també tenim els festivals, evidentment, que no ens hem de perdre per res del món. Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente i a més també Davy, De La Rose, RUFV, Jan Block i molts més. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. Amb el cartell més potent, evidentment, eh? Si voleu alguna entrada, la podeu aconseguir a sharefestival.org. sharefestival.org, Flash FM. Aquest any també és l'emissora oficial. Fueron los días. Cher Festival.
1: Rapapa.
0: Ja, aquesta és la teva gran aportació, eh?
1: Sí.
0: Rapapa. Tens ganes tu de festis o no?
1: Déu-n'hi-do, ja, amb aquesta calor.
2: És que ho ha fet amb tant èmfasi.
1: No, ha sortit de dins,
0: La Karol G és de la prota. Això es diu Mikama, què et sembla, Jan?
1: Fantàstic, som-hi.
0: Rapapa o no rapapa?
2: És el llitet de la Karol G.
1: Aquí no entra.

0: matinar, eh? Com ho porteu?
1: Molt bé, espero que sí. Sí, sí, sí, tot controlat.
0: Exacte, i si no, estem aquí per canviar aquest mood i per fer-vos tot plegat això més fàcil.
1: I tant.
0: Amb notícies que ens han deixat amb una miqueta de... no sé...
1: Hem de dir
0: fàstic
1: que
0: si, cos.
1: Si esteu esmorzant, deixeu d'esmorzar ara mateix, perquè parlem d'un noi que es diu Graham Barker, que... té un rècord Guinness una miqueta peculiar.
0: Sí, perquè aquí tothom té un rècord Guinness, sí. Però hi ha rècord Guinness i rècord Guinness, i aquest en concret fa una miqueta de fàstic, eh?
1: Mira, aquest noi és bibliotecari, viu a Austràlia, i durant 26 anys ha ajuntat pelussa del seu propi melic cada matí abans de dutxar-se per reunir 22,1 grams. Guardats en diferents pots...
0: De merda del maluc.
1: De merda del maluc.
0: De merda absoluta.
1: Del malic.
0: Ai, del malic.
1: Separats per colors.
0: Com per colors?
1: Sí, sí, té un pot amb pelusses verdes, vermelles,
0: no, per favor,
1: negres, que diràs tu, vale, la negra la puc entendre per mira, però la...
0: La verda, bueno, suposo que deixar jerseis de color verd, perquè si no ja em diràs tu.
1: Ho heu de veure la fotografia.
0: Però quants colors té, d'això?
1: La fotografia en veig tres, vermell, verd i negre.
0: Només.
1: I a part també es veu la fotografia del seu malic amb... És que em fa molt de fàstic.
0: Què es veu? L'abans i el després, no?
1: Sembla com... És com pelussa, però pelussa incrustada.
0: Home, és que si no dutxes aquella part del cos, al final allò...
1: Jo ho sento.
0: Es mimetitza amb el teu cos,
1: jo ho sento, però ja puc estar un any sense dutxar-me, que el meu malic no aguanta pelussa, eh?
0: Bueno, bueno, bueno.
1: No, el meu, per exemple, no.
0: No ho provis per si de
1: cas, eh? No, és que no sé, això deu ser genètic o alguna cosa, deu portar uns jerseis de llana molt estranys.
0: Sí, però ell té un rècord Guinness i tu no.
1: Sí, de fet, el 2010... a l'agència, a l'empresa Guinness, li va reconèixer per tenir la col·lecció més gran d'aquest tipus. No crec que hi hagi ningú més. I a part, aquest tio també l'ha venut a un museu. Ho podeu veure a un museu. No ha dit per quina quantitat de pasta, però sí.
0: Però un museu de què? D'art contemporani, d'aquests que no s'entenen o què?
1: No tinc ni idea. No,
0: ja em diràs tu.
1: No vull saber-ho. Algun museu d'Austràlia, potser, bueno, segurament.
0: Molt bé, ja podeu seguir esmorzant, si voleu.
2: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Bon profit. Sona Quevedo, mentrestant. Escàndic!

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest 30 i 31 de maig aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult de pagament. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Compra les entrades a aquariumbcn.com.
2: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Que volem un te a Londres. Un tuk-tuk a Tailàndia. Una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu. Un souvenir per la mare.
4: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
3: Taxi? On sigui.
4: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa.
6: Tu tienes piquete, mami, yo también. Tú estás bueno, yo estoy bueno también.
0: I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.
7: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
8: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
9: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
9: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
11: No penso fer res aquest cap de setmana. Només descansar.
12: Que el cap de setmana és per descansar.
0: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
13: Flash Running!
0: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
13: Flash Running!
0: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González. El nostre so és únic. Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: formació francesa Offenbach. Això es diu Overdrive. Ja té més de 3 temporades aquesta cançó que avui fem servir per engegar els motors del dijous, recta final d'aquest mes de maig. Escolteu Flash FM, som al Flash Matí. Molt bon dia! Arribarem a les 8 amb el Benito, el Conillet. Eo!
1: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche lo...

0: Julián. Bad Bunny.
1: ¿Dónde está la gente en la casa?
0: Propera setmana. Flash FM.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són les 8. Pedro Sánchez ha comparegut aquest dimecres a Roma en plena polèmica per l'entrada de la UCO a la seu del Partit Socialista. Ferrada, el president ha evitat parlar-ne i no ha estat fins al torn de preguntes que s'hi ha referit, assegurant que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment judicial relacionat amb el cas Leire Díez. Sánchez ha defensat que el partit ja va actuar amb contundència fa més d'un any i ha afirmat que continuaran fent-ho amb la mateixa fermesa. D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi, i Helena per un presumpte delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació ha trobat indicis que el diputat republicà i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, serien cooperadors necessaris del presumpte delicte. I l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a bombardejar l'Iran. La matinada d'aquest dijous, les tropes del Pentàgon han atacat una base iraniana al sud del país, on hi ha la base militar de la Marina de Guerra. De fet, a un dels municipis més propers a l'estret d'Hormuz, hores després la Guàrdia Revolucionària iraniana ha respost amb un atac a una base nord-americana. Els esports. El Barça ha fet el primer fitxatge d'aquest estiu i arriba avui. És Anthony Gordon, jugador internacional del Newcastle, i ha signat contracte per 5 temporades. Mentrestant, segueixen els homenatges a Alexia Putellas després d'anunciar que marxa del Barça. Ahir va jugar el seu últim partit al Johan Cruyff, on les blaugranes van guanyar per 2-1 la Real Societat.
2: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
4: La que manda.

0: És el Baifo, és el Quevedo, com en Mica Crack també aquesta setmana. Amb Elvis Crespo i la Graciosa. Bon dia a tothom, Gemma de Güell.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Què passa, família? Com esteu, eh?
1: Molt bé, molt bé.
2: Te veo en la Graciosa.
0: Holy, Elvis.
2: En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: I per fer-ho tot plegat una miqueta més sabrós encara, aneu a mimir.com, vale?
1: Vale.
0: Perquè és el cercador d'hotels amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món, a Mimir. Per trobar l'hotel que busques amb tota la info, preus especials, sempre el preu final per estalviar-te temps i diners, i amb ressenyes reals i, evidentment, amb un equip de veritat al darrere per si teniu algun tipus de problema, que segurament amb ells no serà el cas.
1: Que va, i aquesta setmana Mimir.com et porta un pla perfecte amb olor estiu, eh?
0: Per favor.
1: Calella, una de les destinacions més tops del Maresme, per escapar-te uns dies de platja, terrassa, i un molt bon ambient. I avui destaquem un hotel a Mimir Selection. HH Top Olímpic. Un 3 estrelles ideal tant per famílies com per palles o amics, de qui sigui.
0: Sí.
1: Té de tot. Piscines, animació, miniclubs pels més petits, restaurant, bufet i moltíssim ambient mediterrani, eh? I a més es troba a només 700 metres de la platja i del passeig marítim, amb botigues, etcètera, etcètera, bars, restaurants...
0: Que guapo! I ara ve el millor, perquè durant tot el mes de juny pots allotjar-t'hi des de només 68 euros la nit amb esmorzar, eh?
1: Ostres, tu!
0: 68 euros la nit amb esmorzar inclòs qualsevol dia del mes de juny. Si reserves, evidentment, a través de l'aplicació de Mimir. I a més, tenim un truquet a mimir.com, com més reserves, més estalvies, eh?
1: Clar que sí.
0: Era un sistema de fidelització molt xulo.
1: Així que, escolta, ja ho sabeu, eh? Platja, relax i escapar del Maresme amb el millor preu. Reserva ara a mimir.com i comença l'estiu abans que ningú!
3: Acabem d'escoltar la promoció especial de mimir.com. Ara l'Héctor i la Gemma ja saben en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb amimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb amimir.com.
0: I ara bailoteo.
4: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs. Si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

Benito. Amb el seu baile inolvidable des del Debí Tirar Más Fotos. Inoblidables seran les festes preuniversitàries de Flash FM, evidentment.

0: dies. Podríeu guanyar 1.000 pavos per venir de festa amb nosaltres. 1.000 euros. Entreu a infoshops.net i allà busqueu l'oferta provador de festes de Flash FM, Flash Espai FM. Allà la trobareu, vale? Us inscriviu i si sou la persona seleccionada podríeu guanyar 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Amb InfoShops, la teva primera feina és aquí.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, David, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
4: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
5: No, m'ha entrat això.
6: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Tinto de verano, Don Simón.
8: Tinto de verano, Don Simón. És tu momento, Don Simón.
7: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
2: Andorra.
9: Flash FM
2: 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè força del trànsit, destaquem trànsit dens a la Catalana 1, avinguda Salou en sentit nord. Pel que fa a la resta de la xarxa i del Principat, la circulació és fluida. Això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Flash! Flash FM Andorra.
13: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
14: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva, podràs participar activament en les activitats de les escoles de la Fundació a Barcelona des de primer. Universitat CEU Abat Oliva. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta, on vulguis.

0: Maxi Flash. Només a Flash FM. Flash FM Andorra 93.8.
1: Estàs escoltant el Flash Matí.
0: De 6 a 11 a Flash FM.

0: Flash matí d'aquest dijous. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Això és un temazo, eh?
0: Temazo, temazo, temacle. Sí, sí, sí. Demà, a aquesta hora del matí, aproximadament estarem trucant en directe a la persona guanyadora d'una entrada. Més vols, més allotjament a Alemanya, al Perú, que ve. Tremendo, eh? Avui encara podeu participar al llarg del dia i això demà ja s'acaba. Demà trucarem a qui guanyi entrades dobles per anar al Perú Cabil 17, 18 i 19 de juliol a Alemanya, amb els vols i l'allotjament també inclòs, eh?
1: Vinga, va, participeu ara mateix enviant un WhatsApp al 628-06-0513 i expliqueu-nos quin és el vostre còctel preferit d'aquest estiu.
0: Aquesta és la pregunta si voleu participar al concurs del Perú Cabil. Ei!
2: Bon dia!
1: Hola!
0: Hello!
2: M'agradaria molt poder participar a les entrades, vale, ja que la meva parella és superfan de Fisher.
0: Ah, que guai!
2: A veure si ens toquen, que a l'abril va ser el seu cumple i seria molt guai poder celebrar-ho.
1: Vale.
0: Bé, home, el còctel, el còctel.
2: Doncs bé, jo, la meva beguda preferida, la veritat que en tinc moltes, però ara l'estiu...
0: Què?
2: No hi ha res millor que una bona cerveseta fresqueta amb el xiringuito.
0: Està molt bé,
2: que tingueu bon dia.
1: Igualment.
0: Gràcies, tens tota la roda del món.
1: Hola.
3: Doncs el meu còctel preferit, així per un dia de relax o tal, és un Bloody Mary.
0: Bloody Mary.
3: I si li poses una miqueta de picant, encara millor.
1: Ai.
3: Però sí que és veritat que quan vaig a discoteca pues, no és l'habitual, llavors allà és Gin Lemon.
0: Gin Lemon.
3: Però el Bloody Mary és el meu preferit.
1: Vale.
0: Està molt bé, està molt bé. Un altre va.
4: Bon dia, flasheros.
1: Hola.
0: Eo.
4: Com anem, tot bé?
0: Sí, tu?
4: Doncs mira, el meu còctel preferit és el Puerto de Indias de Maduixa.
0: Oh.
4: El gin tònic Puerto de Indias de Maduixa.
1: Està molt bo.
4: Aquest, vamos, és el millor per aguantar el tiró d'una festa o un dia llarg.
0: Molt bé.
4: Bueno, flasheros, passeu un molt bon dia, eh?
0: Igualment.
1: Igualment, tio.
0: Igualment. Va, entrades perquè aneu al Perú Cabil, Alemanya, Festival de Música Electrònica.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Demà sabrem qui s'emporta aquestes entrades dobles amb els vols i l'allotjament, tot inclòs gràcies a Flash FM.
1: Bravo. Yeah.

0: Opositem junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern incorporarà 14 nous pisos al parc públic d'habitatge a preu assequible amb la integració de l'antic hotel Font de Ferro, situat a la carretera General 1, a Aixovall. La previsió és que abans de final d'estiu es completin 3 habitatges més a la planta baixa i que el total arribi a 17 pisos. L'edifici s'ha sumat al parc públic gràcies a un conveni signat entre el govern i l'Institut Nacional de l'Habitatge. Amb aquesta incorporació seran ja 162 les famílies que disposaran d'un habitatge amb lloguer regulat. I el cap de govern viatja avui dijous i demà divendres a Àustria i Eslovàquia per participar de diferents reunions institucionals i trobades internacionals. A Bratislava mantindrà una reunió amb el primer ministre eslovac, Robert Fico, per tractar qüestions bilaterals i temes d'interès compartit. Posteriorment es traslladarà a Viena, on té prevista una trobada amb el secretariat de l'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa. Fem referència a la Unió Sindical d'Andorra, ha criticat el Ministeri de Funció Pública per haver deixat fora els funcionaris jubilats i prejubilats tant en el pagament únic de productivitat previst al decret 363/2025 com el de l'actualització de les pensions. El sindicat anuncia falta de previsió i responsabilitat política per part del Ministeri liderat per Marc Rossell. L'USDA considera incoherent que aquestes demandes hagin estat rebutjades mentre el mateix Ministeri reconeix que la qüestió encara està en fase d'anàlisi. En camp, ahir es va presentar la 5a edició de l'Enfira't, que se celebrarà els dies 13 i 14 de juny amb la participació de 65 expositors. Una de les principals novetats d'enguany serà la presència de 3 estands vinculats al sector de les autocaravanes. L'organització espera repetir o superar els 5.000 visitants registrats l'any passat. I mentrestant, la policia començarà a multar des d'ahir mateix les autocaravanes i vehicles camperitzats que estacionin per passar la nit fora de les zones autoritzades. Les sancions seran de 600 euros, amb la possibilitat de reducció del 50% si es paguen immediatament. En cas contrari, el vehicle podrà ser immobilitzat. De fet, la mesura arriba després del període d'adaptació a la normativa que es va aprovar l'any passat i acordada amb el Ministeri de Turisme i Comerç. En aquest sentit, el Comú d'Ordino treballa en noves mesures per ampliar i ordenar els espais destinats a autocaravanes a la parròquia. La corporació manté reunions amb col·lectius i associacions del sector amb l'objectiu de trobar una convivència equilibrada entre usuaris i l'entorn. Entre els projectes que es plantegen hi ha la creació d'una nova àrea a peu de pistes que podria obrir aquest mateix any. Flash.

Aquesta és la col·laboració entre el Cano i el Justin Quiles. Olvidar-nos de tot. Que a vegades vindria molt bé això, eh? 8:35 minuts ara mateix d'aquest dijous 28 de maig. Recta final del mes de maig. Més que acabarem per tot lo alto aquest diumenge a l'Hospitalet de Llobregat. El lloro perquè tenim nova parada del Flash on Tour a tocar. I serà, com us dic, aquest diumenge, últim dia de maig, 31 de maig, a partir de les 8 del vespre. Us esperem al Parc de l'Alhambra, Festa Major de Santa Eulàlia, Hospitalet de Llobregat. Allà estarà punxant Jaume Rius, Sergi Domènech, i us parla l'Héctor Ortega, i tindrem moltíssimes samarretes de Flash FM. Lloro!

0: com a possible cançó de l'estiu, perquè sempre hi ha debat, cada any estem igual.
1: Sí.
0: I de totes les possibles cançons de l'estiu, aquesta n'és una, eh?
1: Guai, em vaig fotre un paquet d'Oreos. Oh, que bones.
0: Només un?
1: Dos.
0: Ah, pillada. Epa. Oreo, Oreo, Oreo, Oreo. Xan Ponsa, què tal, com estàs tu?
2: Doncs aquí, despertant-me amb aquest temazo.
0: Així m'agrada. Escolta, i aquesta calor que fa, què hem de fer amb això?
2: Uf, aguantar-la, eh? Perquè avui pugen encara més les temperatures.
0: Encara més?
2: Encara més, tu, sí, sí.
1: Uau.
2: Sí, sí.
1: Segueix, segueix.
2: Ah, vale.
1: Per favor.
2: Doncs avui serà un dia acompanyat amb molt sol, sobretot durant el matí. I a la tarda les temperatures, doncs això, pujant i força les més altes. 37 graus a Girona, 36 o 37 graus també punts a l'interior de les comarques de Barcelona.
0: Per favor.
2: Així com el Pla Lleida, la ciutat de Barcelona, per exemple, podríem arribar als 34 graus, per tant, un dia de moltíssima calor. Avui podríem tenir alguna gota, algun ruixat feble, punts del Pirineu de Girona, a la tarda poca cosa. I sembla ser que els propers dies les temperatures començaran a recular lleugerament.
0: Que ja estaria bé.
2: Ja tocaria,
0: ja toca,
2: sí.
1: Quan has dit diumenge?
2: A partir de demà ja comencen a baixar lleugerament, sí.
1: Bueno, no!
0: Aviam, escolta, Gemma, però sempre estem amb la mateixa moguda, però que fa molta calor, que no toca tanta calor.
2: Ja n'hi ha prou, home.
0: Ja tindràs temps de suar.
1: Sí? Seguro?
0: Home, i tant.
2: Lleva!
0: Aviam, va, ja, en temperatures d'ara mateix.
2: Doncs mira, mateix a Barcelona tenim 25 graus, a Pujalt a l'Anoia 24 graus, a Sort 12, i acabem a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, amb 17 graus.
0: Vale, va, tens la frase del dia o no?
2: I tant que sí.
0: Policanya.
2: Vigila amb qui confies, la sal i el sucre tenen el mateix color.
0: Epa! Ui, aquesta mola, tio.
2: Aquesta està bona.
0: Twitter sap, eh?
2: Twitter sabe.
1: Sabe
0: coses, molt bé, molt bé.
2: Cuidado amb què confieu.
0: Sí, sí.
2: Gemma?
0: Però sí, no, confiem en tu, Jan. Pel que fa el temps només, la resta de les coses ja potser no, eh?
2: Jo amb tu amb res, però vale.
0: Vale, perfecte, doncs... Mora i Zetangana, va! Última...

0: Encara me'n recordo quan va sortir aquesta cançó que tothom flipava, vam pensar, però bé, quin xic, què estàs dient, tio?
1: Sí, ho veiem molt atrevit tot, eh?
0: I ara és la cançó més tranquil·la, eh?
1: La més suau de totes.
0: Exacte. 3:15 de nou ara mateix d'aquest dijous 28 de maig. Estem fent la recta final d'aquest mes de maig amb aquestes temperatures i amb un panorama molt trambòlico, eh?
1: Hi ha un grup de 3 joves disfressades de personatges d'anime que es van fer viral a San Diego, una convenció d'aquestes que fan per la gent que és friki, per vendre un producte anomenat suc de peus.
0: Suc de peus.
1: Suc de peus.
0: Mira,
1: ho feien durant una festa informal al pàrquing, d'acord? Amb preus que anaven des dels $5 per un got fins a uns 10-15 dòlars si el client volia consumir-lo directament dels seus peus.
0: A veure, explica què és això del suc de peus.
1: O sigui, elles simplement tenien les fruites i elles amb els peus doncs trituraven les fruites allà mateix.
0: Ah,
1: per la gent. O sigui, això és el típic fetitxe escarós d'alguns homes.
0: Bueno, per fer vi també fas la trepitjada al raïm, eh?
1: Sí,
0: vull
1: però,
0: dir que no, escolta, sense anar més lluny, eh?
1: Si tu veus les fotografies i els vídeos, ja es veu que són noies que van així mig provocatives
0: allà.
1: Per als quatre, deixa'm dir-ho, pajilleros de turno.
0: Digue-ho.
1: Bueno, ja ho he dit. Diuen que van guanyar molts diners, eh?
0: I poden escollir també la fruita que trepitjar o no?
1: Això ja no ho sé, però suposo que, perquè com que n'hi ha més d'una amb diferents garrafes, potser cada garrafa tenia una fruita diferent.
0: Ahà, i què fa aquesta penya? Paga per veure-s'ho.
1: Paga per veure-s'ho, i com més pagues, doncs tu pots veure, saps el rotllo Quentin Tarantino que li posen als peus? Doncs hi ha pel·lícules que fa que beguin aigua o vi, el que sigui, a través dels peus.
0: Ah, o sigui, literalment,
1: tu deixes caure per la
0: peu.
1: Clar, tu deixes caure per la cama,
0: per favor.
1: Cau per el peu i llavors a la teva boca.
0: Que bo, no?
1: No.
0: I ho està funcionant, no? Vols dir que no és una cosa de dues persones tontes, sinó que...
1: No, si ho fan, és perquè funciona.
0: Ja.
1: Vull dir, és com aquesta gent que ven l'aigua amb la que es banya o coses
0: sí,
1: així,
0: sí. O roba feta servida.
1: Exacte, un gran comerç.
0: O coses que no val la pena seguir explicant.
1: No.
0: Una mica de fàstic tot plegat, eh?
1: Una miqueta de cringe.
0: Ja. Bueno, va, repartim una miqueta d'alegria, repartim ritme, sobretot, i cançons 100% d'estiu.
2: Flaix Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Per aquells i aquelles que ja esteu a les carreteres, al transport públic, o simplement doncs, ja treballant o estudiant amb el ritme d'aquesta emissora. Flaix FM, Flaix Matí, fins les 11, i ara amb l'Omar Curs. Aquesta és Coco, bon dia.
1: Bon dia.

0: Julián. Bad Bunny.
1: ¿Dónde está la gente en la casa?
0: Propera setmana. Flash FM.
2: I en Expira deixem anar tot allò que ens pesa?
3: Les notes del nen, les obres a casa...
2: El manteniment del cotxe...
3: Ah, no, això no és cap càrrega.
4: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
5: Peugeot. Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
6: i aquest? A què es dedica?
5: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
9: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
8: Electrònica, electrodomèstics, llat, joieria, esports i molt més.
9: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
10: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: Andorra. Flash FM 93.8.
12: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
13: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible. Juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.

0: diu Casanova Remix, Soul King amb Lola Índigo i el Rafa, l'RVFV, Casanova Remix a Flash FM, on si no, al Flash Matí. De seguida anem al WhatsApp, avui us regalem una experiència immersiva, la del Super 3. Si t'interessa, no desconnectis d'aquest programa.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. Pedro Sánchez ha comparegut aquest dimecres a Roma en plena polèmica per l'entrada de la UCO a la seu del Partit Socialista a Ferraz. El president ha evitat parlar-ne i no ha estat fins al torn de preguntes que s'hi ha referit, assegurant que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment judicial relacionat amb el cas Leire Díez. Sánchez ha defensat que el partit ja va actuar amb contundència fa més d'un any i ha afirmat que continuaran fent-ho amb la mateixa fermesa. D'altra banda, nova jornada de vaga a l'educació al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental, que ja van fer vaga territorial el 19 de maig. A 8:45 del matí, un grup de docents ha tallat l'autopista C32 a l'altura de Mataró en els dos sentits de la marxa. Abans, un grup de manifestants ha tallat també la C32 a l'altura de Canet de Mar per fer visibles les seves reivindicacions. L'han aixecat pocs minuts després. I l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a bombardejar l'Iran. Aquesta matinada, les tropes del Pentàgon han atacat una base iraniana al sud del país, on hi ha la base militar de la Marina de Guerra. De fet, és un dels municipis més propers a les tret d'Hormuz. Hores després, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha respost amb un atac a una base nord-americana. Els esports. El Barça ha fet el primer fitxatge d'aquest estiu i arriba avui. És Anthony Gordon, jugador internacional del Newcastle, i ha signat contracte per 5 temporades. Mentrestant, segueixen els homenatges a Alexia Putellas després d'anunciar que marxa del Barça i va jugar el seu últim partit al Johan Cruyff, on les blaugranes van guanyar per 2-1 la Real Societat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Al llarg d'aquesta setmana, dissabte, podeu escoltar el Calibre 45 amb el Manchado per descobrir si hi ha algun canvi en alguna d'aquestes caselles del Calibre. De moment és el número 1. Primera cançó també d'aquesta nova hora de ritme. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Som al Flash Matí i avui us estem regalant una experiència immersiva pels peques de la casa per el Fantàstics, que és la fàbrica de la imaginació del Super 3.
1: Exacte.
0: És una experiència immersiva molt xula, amb els personatges més mítics com els Beta, Antitó o la Ladybug. Està ubicat a Barcelona, obren cada dia i nosaltres us hi convidem. Entrada doble, Fantàstics del Super 3.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quins eren els vostres dibuixos preferits de quan éreu peques.
0: Aviam què surt, Jo ja dic que em quedo amb el Doraemon, sens dubte, Shin-chan també.
1: Sí? Sí, home, són mítics,
0: Ja estan sortint moltes coses molt xules avui,
2: Bon dia, sóc la Joana.
0: Hola, Joana.
2: Els meus dibuixos favorits són la Punky Brewster i la Pippi Lastrum. Que vagi molt bé, merci.
0: Ojo,
1: La Pippi Lastrum, tu, quin
0: record. Ara t'ha desbloquejat un record,
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Digueu la vostra, 628-06-0513. Vinga. Hola.
1: Hola.
3: Bon dia, la meva època era l'Abeja Maya.
0: Ojo.
3: Érase una vez. El Capitán Cavernícola.
0: Venga.
3: Heidi.
0: Heidi!
3: I unes quantes més. Adéu, bon dia.
0: Abuelito. Et pots
1: creure que fa res em vaig tornar a veure tot? Érase una vez.
0: Va, sí, home.
1: Érase una vez. Sí, sí, sí.
0: Tot
1: sí.
0: Sencer.
1: El del cos humà i el de la història. Sí,
0: ah, sí,
1: sí,
0: sí.
1: Molt guai.
0: A casa el meu pare va intentar que em llegís els còmics, els llibres,
1: sí, sí, sí.
0: I no va passar.
1: Ja, és que...
0: No ho va aconseguir, no.
1: Millor
2: bon dia, bon dia. Hola. Placeros. Jo és que ja tengo una edat i jo... Veía de pequeña Mazinger Z, que me encanta.
0: Olé, olé.
2: Érase una vez. Que tengo un buen día.
0: Adiós, adiós.
1: Igualment.
0: Clar, clar, és que aquí depenent de l'època de cadascú, doncs clar, es surten uns títols a uns altres,
4: Molt bon dia.
1: Hola.
4: Els dibuixos que veia Estiu Rere Estiu, que eren interminables, Oliver i Benji.
0: Oliver i Benji.
4: I també uns altres xulis a Ramma. Que tinguem molt bon dijous.
0: Bueno, va, vinga, per vosaltres, entrades per aquesta experiència immersiva del Super 3, la fàbrica de la imaginació del Super 3. Fantàstics! La pregunta és aquesta. Quin és els dibuixos que veieu de peques?
5: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Ara, Quevedo!

com a cap de cartell del Mediterrània Festival. Perquè ho sapigueu. Perquè no deixeu passar l'oportunitat de veure, entre d'altres artistes, també Mike Towers, aquest 1 d'agost a Roses, al Mediterrània Festival Flash FM. Sabeu que n'és l'emissora oficial d'aquest macrofestival. 9 i 12 minuts aquest dijous. Bon dia, són el Turizo.

0: I'm a fireball.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
4: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
5: Tuya.
4: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
5: Sí, tu prima.
6: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
7: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
8: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
7: Taxi? On sigui.
8: Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
9: Vas imposable, retencions, percentatges...
10: Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
12: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè falsa del trànsit, ja seguim trànsit dens a la Catalunya 1, avinguda Salou en sentit nord. Pel que fa a la resta de la xarxa viària del Principat, la circulació és fluida. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Escoltes Flash FM Andorra, el 93.8 FM. Flash
14: FM. Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
15: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
16: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
15: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
16: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
15: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

0: Bam, bam, a les 9 i 25 minuts ara mateix. A través del Flash matí, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Què passa, com estàs?
1: Ore. Amb ganes de menjar-me un Oreo.
0: Ah, ja, ja, bueno. I amb ganes d'estiu, també.
1: També, també.
0: Amb aquestes temperatures ja estem pensant en quina serà la cançó de l'estiu i aquesta té números. Oreo, Juan Magán, el

0: Bueno, és la cançó d'Oreo i Juan Magán, eh? Ja la pots escoltar a tot arreu. També a Flash FM, El Ritual. Aviam, el dia comença, és dijous. Jo sé que costa una miqueta això de matinar, però teniu el Flash Matí per fer-vos-ho més fàcil, eh?
1: I tant que sí.
0: Ai, hem estat mirant cosetes així de, no sé, coses noves que pugueu tenir per part nostra, que us puguin interessar. I hem trobat una, que és curiosa.
1: Bueno, sí, de Netflix.
0: Netflix, el lloro, què?
1: Netflix també té Instagram, òbviament, i ha publicat aquesta cosa. Diuen que es veu una cosa molt gran, perquè a partir del 2 de juny i els nous programes de la Revuelta arribaran a Netflix després de la seva emissió.
0: Tu, quina gràcia, no? Quin crossover, quina... no sé.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí. I també diuen que el programa estarà disponible a partir de les 10 del matí del dia següent que s'hagi emès, d'acord?
0: És una col·laboració estranya, realment, no?
1: Sí! Sí, o sigui, deuen...
0: I a Netflix, al final, el tens més ubicat a sèries, pel·lícules...
1: Exacte, o reality també. Shows. També hi ha reality shows
0: d'aquests
1: estrangers de Corea o de no sé on.
0: I ara, doncs, també estarà als programes de la Revuelta, a Netflix.
1: Així que, ja ho sabeu, si teniu Netflix, podreu gaudir dels programes sencers de la Revuelta.
0: A l'endemà.
1: És curiós, quan esmorzeu, no?
0: A quina sèrie t'has viciat tu ara, Gemma?
1: Doncs, tio, et pots creure que estic enganxada a la Nintendo Switch i no veig sèries?
0: Bueno, sí, clar, normal també.
1: Ostres, no tinc cap sèrie ara mateix enganxada.
0: No estàs mirant cap sèrie,
1: No, que trist, eh? La meva vida està buida.
0: Bueno, buida. Aviam, tens els videojocs, tens... l'audiència del programa, que et fa molta companyia, també.
1: Això sí, per suposat. Tu estàs veient alguna sèrie?
0: Bueno, ahir vaig començar una i no m'ha acabat de fer gaire el pes.
1: Ja
0: no me'n recordo ni el títol.
1: Ostres, tu, fatal.
0: Aquest és el nivell.
1: Vale.
0: Rusowski, per arribar a 2:15. Malibú.

0: Kiss FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern incorporarà 14 nous pisos al parc públic d'habitatge a preu assequible amb la integració de l'antic hotel Font de Ferro, situat a la carretera General 1 a Aixovall. La previsió és que abans de final d'estiu es completin 3 habitatges més a la planta baixa i que el total arribi a 17 pisos. L'edifici s'ha sumat al parc públic gràcies a un conveni signat entre el govern i l'Institut Nacional de l'Habitatge. Amb aquesta incorporació seran ja 162 les famílies que disposaran d'un habitatge amb lloguer regulat. I el cap de govern viatja avui dijous i demà divendres a Àustria i Eslovàquia per participar de diferents reunions institucionals i trobades internacionals. A Bratislava mantindrà una reunió amb el primer ministre eslovac, Robert Fico, per tractar qüestions bilaterals i temes d'interès compartit. Posteriorment es traslladarà a Viena, on té prevista una trobada amb el secretariat de l'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa. Fem referència a la Unió Sindical d'Andorra, ha criticat el Ministeri de Funció Pública per haver deixat fora els funcionaris jubilats i prejubilats tant en el pagament únic de productivitat previst al decret 363/2025 com el de l'actualització de les pensions. El sindicat anuncia falta de previsió i responsabilitat política per part del Ministeri liderat per Marc Rossell. L'USDA considera incoherent que aquestes demandes hagin estat rebutjades mentre el mateix Ministeri reconeix que la qüestió encara està en fase d'anàlisi. En Cama es va presentar la 5a edició de l'Enfira't, que se celebrarà els dies 13 i 14 de juny amb la participació de 65 expositors. Una de les principals novetats d'enguany serà la presència de 3 estands vinculats al sector de les autocaravanes. L'organització espera repetir o superar els 5.000 visitants registrats l'any passat. I mentrestant, la policia començarà a multar des d'ahir mateix les autocaravanes i vehicles camperitzats que estacionin per passar la nit fora de les zones autoritzades. Les sancions seran de 600 euros, amb la possibilitat de reducció del 50% si es paguen immediatament. En cas contrari, el vehicle podrà ser immobilitzat. De fet, la mesura arriba després del període d'adaptació a la normativa que es va aprovar l'any passat i acordada amb el Ministeri de Turisme i Comerç. En aquest sentit, el Comú d'Ordino treballa en noves mesures per ampliar i ordenar els espais destinats a autocaravanes a la parròquia. La corporació manté reunions amb col·lectius i associacions del sector amb l'objectiu de trobar una convivència equilibrada entre usuaris i l'entorn. Entre els projectes que es plantegen hi ha la creació d'una nova àrea a peu de pistes que podria obrir aquest mateix any. Flash.

0: Manola Índigo i el Quevedo. El Flash Matí, evidentment. Escolteu Flash FM, ja ho sabeu, però si de cas us ho recordo. La mitjana del ritme, 9:34 minuts. Tenim preparat a Bad Bunny per sonar. I és que tindrem Bad Bunny per estona la propera setmana, eh?
1: Juliol. Bad Bunny.
2: ¿Dónde está la gente en la casa?
1: Propera setmana. Flash FM.
0: Aquest és l'espoiler. Per tant, fins aquí podem llegir de moment.

0: Bad Bunny amb el Nova York per aixecar el país aquest dijous 28 de maig. Com esteu? Com porteu aquesta estoleta de quilòmetres de carretera, de transport públic, de tot el que sigui que estigueu fent? Bé, no?
1: Sí, espero que bé, que estiguin tots amb tope de ganes.
0: I estem a punt de regalar la samarreta del programa. Por la mañana café. A punt de regalar la samarreta Por la mañana café, Por la tarde roll, Made in Flash Matí, edició limitada.
1: Sí, senyor.
0: D'una samarreta que et quedarà molt bé quan te la guanyis, si te la posis.
1: És molt xula i limitadíssima, eh?
0: Molt limitada, molt limitada. De seguida obrim línies al telèfon de directe. Jean Ponsa, com estàs tu?
2: Què tal? Bon dia, com esteu, família?
1: Hola, bon dia.
0: De moment, hem de parlar del temps i jo crec que és fàcil, no? Calor, calor, calor i calor.
2: I sol.
0: I sol. I sol
2: sí, també, serà un dia, novament, molt calorós, el més càlid de la setmana i de l'any, fins a dia d'avui. Les temperatures pujaran força al migdia, a 37 graus podríem arribar a la mateixa ciutat de Girona o Manresa, així com a la capital del Pla de Lleida, o Lleida, bàsicament. També a Barcelona podríem arribar fins als 34 graus, déu-n'hi-do com pujarà el termòmetre, i a la tarda, com a molt, més enllà d'aquest sol que fa ara mateix a tot Catalunya, podem tenir 4 núvols al Pirineu que podrien arribar a deixar alguna gota mal comptada. Per tant, un dia molt càlid i amb poc moviment meteorològic.
0: Bueno, aquesta previsió que podria ser la de qualsevol dia d'agost, de juliol... Sí,

0: Pas malament per ser les 9 i 38 minuts exactament, eh?
1: Correcte.
0: Jan, gràcies. Fins demà, tio.
1: Fins demà, cuida-vos.
0: Sabeu que amb el carnet jove teniu un munt d'avantatges i promocions, i molt especialment en els festivals d'arreu de Catalunya. Per exemple, en el 50è aniversari del Grec Festival tens un 40% de descompte en alguns espectacles seleccionats.
2: A Portaferrada Festival el descompte és en qualsevol dels esdeveniments i si tens el 15% de descompte.
0: I al Lloro, el 10% de descompte en el Festival Terra Mar de Sitges.
2: El Branch Electronic Festival et descompten 5 euros en l'entrada d'un dia.
0: I amb el carnet jove tens descomptes en molts festivals de Catalunya i en d'altres fora de Catalunya també, com el Mallorca Life Festival, el BBK Bilbao, el FIPA Benicàssim o les Flash Electronics a França.
2: Però si tens al·lèrgia als festivals, que esperem que no, i vols una cosa més íntima, al Museu Banksy Barcelona, de dilluns a dijous tens 2x1 en l'entrada.
0: O al White Rabbit The Off Museum, amb el pack jove tens un 50% de descompte.
2: I si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine.
0: Ja sabeu, teniu també l'aplicació Carnet Jove Cat per tenir-ho tot plegat al vostre telèfon mòbil. Ei, Fonsi!
3: Ei, Fonsi!
0: Més ritme per a vosaltres. Molt bon dia i gràcies per ser-hi. Ets la meva culpa. Vinga, va.

0: L'escolteu a Flash FM. Moment per trucar.
1: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Aviam, qui vol una samarratota d'aquestes del Flash Matí, eh?
2: Ai, espero que molta gent.
0: D'aquestes noves, d'aquestes que són limitades, que quan s'acabin s'hauran acabat.
2: Sí, bueno, clar, literal.
0: I no és una broma perquè truqueu i tal.
2: No, és que en farem d'altres.
0: Malauradament, va en sèrio i, per tant, avui doncs hem de regalar-ne una d'aquestes noves. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ui, bon dia, com et dius?
3: Daniel.
0: Daniel, des d'on truques, Daniel?
3: Des de
0: Daniel de Bacarissa. Enhorabona, xaval, t'emportes la samarreta del programa Por la mañana café, por la tarde, Ron.
2: Sí, senyor.
0: Moltíssimes
3: gràcies.
0: Ai, Daniel. Escolta, què fas tu despert a aquesta hora? De què curres, tio?
3: Mira, soc director d'un restaurant a Barcelona.
0: Ah, sí?
3: I ara mateix ja estic anant a buscar les Rodalies per anar-me a treballar.
0: Ai, ui, escolta, sol. Rodalies a Bacarissa, es deu passar un tren cada 4 hores, no?
3: No t'equivoques.
0: Escolta, quin restaurant portes tu, xaval?
3: Mira, jo treballo al restaurant del Mussol, del carrer Caspe.
0: Collons, però si estàs escoltant al costat de la ràdio, tio.
3: Al costat de la ràdio, sí.
0: Estem molt a prop, estem a Passeig de Gràcia 55, gairebé som veïns, Daniel.
2: Que guai.
3: Tenim que aprofitar i vindre un dia a menjar la brana.
2: Veus? Quan ens convidis, venim.
0: Home, jo al Mussol he anat algun cop i s'hi menja molt bé, perquè el Daniel està al darrere, si no, no.
2: Clar.
0: Escolta, no pengis, gràcies per trucar, que tinguis bona sort amb les Rodalies i molt bon dia, vale?
3: Que tingueu un bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Adéu. El Daniel ja està de cap de setmana.
2: Sí,
0: perfecte.
2: Sí, tant.
0: 3:15 de 10, sona J.C. Reyes. És el Loquita.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
2: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
3: Les notes del nen, les obres a casa...
2: El manteniment del cotxe...
3: Ah, no, això no és cap càrrega.
4: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
5: Peugeot.
6: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
7: Un bon bacallà al pil-pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
9: Em sento guapa.
10: I jo em sento guapo.
9: Jo confio el meu pentinat a Les Salon.
10: I jo també.
9: Les Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Les Salon.
11: Hola, té en Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
12: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86-22-88.
13: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta, on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: La queixa al costat del People. És el Timber. Aquesta te'n recordaves o no? Sorpresa, eh? Som al Flash Matí de Flash FM. És dijous, és 28 de maig del 26 i ja està a tocar la sala Activitat, eh? Ho sento, però és real. Espero que estigueu estudiant molt i de valent. Però nosaltres us portem el planazo per després, per quan s'acabin els exàmens el 11 de juny, que és l'últim dia d'exàmens, a la nit ja podeu venir de festa amb nosaltres per celebrar l'arribada de l'estiu a les wrap-up de Flash FM, a les festes preuniversitàries post-CLE d'aquesta ràdio de Flash FM. A més, amb InfoJobs, que podríeu guanyar amb ells 1.000 pavos, perquè tenen una oferta de feina. Si aneu a infojobs.net, allà, amb el vostre perfil, i si no us hi doneu d'alta, busqueu Flash FM, separat, Flash Espai FM, i us inscriviu a l'oferta de provador de festes. Podreu guanyar 1.000 eurassos per assistir a una d'aquestes festes. Wrap-up, que en són 4, una per província. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: La gasolina!
3: Flash!
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Nosaltres posem el ritme necessari al dia, al matí, al dijous, camí de les 10, ara amb Young Sister i Kremli, amb el culo.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Pedro Sánchez ha comparegut aquest dimecres a Roma en plena polèmica per l'entrada de la UCO a la seu del Partit Socialista a Ferrar. El president ha evitat parlar-ne i no ha estat fins al torn de preguntes que s'hi ha referit assegurant que no es tracta d'un escorcoll sinó d'un requeriment judicial relacionat amb el cas Leire Díez. Sánchez ha defensat que el partit ja va actuar amb contundència fa més d'un any i ha afirmat que continuaran fent-ho amb la mateixa fermesa. D'altra banda, nova jornada de vaga a l'educació al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental, que ja van fer vaga territorial el 19 de maig. A 8:45 del matí, un grup de docents ha tallat l'autopista C32 a l'altura de Mataró i ara mateix també està tallada a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. També hi ha retencions a la C60 d'Argentona cap a Mataró i a la Nacional 2. I l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a bombardejar l'Iran. Aquesta matinada, les tropes del Pentàgon han atacat una base iraniana al sud del país, on hi ha la base militar de la Marina de Guerra. De fet, és un dels municipis més propers a l'estret d'Hormuz. Hores després, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha respost amb un atac a una base nord-americana. Els esports. El Barça ha fet el primer fitxatge d'aquest estiu i arriba avui. És Anthony Gordon, jugador internacional del Newcastle, i ha signat contracte per 5 temporades. Mentrestant, segueixen els homenatges a Alexia Putellas després d'anunciar que marxa del Barça. Ahir va jugar el seu últim partit al Johan Cruyff, on les blaugranes van guanyar per 2-1 la Real Societat.
0: Sona el Mega Crack. Flash FM.
2: La que manda.

0: de la setmana. Quevedo amb Elvis Crespo des del Baifo. La graciosa és el títol. L'escolteu per obrir nova hora del Flash Matí. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, com estàs?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Molt bé, la veritat.
0: Bé.
2: En la graciosa la vida és més sabrosa.
0: El lloro perquè avui també trobarem una persona finalista que vulgui anar al Festival Alemanya, al Peruca Vil.
1: Ole, bravo!
0: Aquest és el premi de la setmana. Demà, el lloro perquè demà estarem en directe trucant a la persona guanyadora entre totes les persones finalistes que hem anat recollint dia rere dia. Avui encara anem a trobar l'última, de fet, l'última persona finalista, perquè el premi és molt gordo. Són 3 dies de festival, 17, 18 i 19 de juliol, a Alemanya, a l'aeroport de Visa. Amb entrada, vols i allotjament pagats, gràcies a Flash FM, què més voleu?
1: Ui, mare
0: de... Més de 300 artistes, més de 10 escenaris, i la pregunta és la següent.
1: Doncs sí, ens heu de dir quin és el vostre còctel preferit d'aquest estiu, d'acord? El 628-06-05-13.
0: Què tal?
1: Oli.
3: Bueno, pues el meu còctel preferit a l'estiu és el TGV.
1: Ah, tequila.
3: Ara qui sap què és. Vinga, va, una abraçada.
0: Gràcies, vale. Bon profit, eh?
1: Mític, aquest cubata.
0: Aviam, per vosaltres, quin és el millor còctel? Hola.
4: Bon dia, Flash.
1: Hola.
4: El meu còctel favorit a l'estiu sempre és la pinya colada.
0: Pinya colada, molt bé.
4: No deixo una pinya colada per un mojito ni per un altre còctel.
0: Nada, eh?
1: Que bona.
0: És l'escollida 100%. Vale. Jo em sé també una altra persona que no para amb la pinya colada, eh?
1: Ah, sí?
0: Hola.
5: Bon dia, Flash.
1: Hola.
0: Què tal?
5: De camí a la feina. Sens dubte, el meu còctel preferit per a l'estiu, però bueno, si cau a l'hivern tampoc passa res.
1: Venga.
5: És un bon mojito i si pot ser de maduixa, molt millor.
0: Bé.
5: Vinga, que passeu un bon dia.
0: Igualment.
5: Que tinguem sort per guanyar les entrades. Un petit.
0: Gràcies pel missatge.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Això, quin és el vostre còctel preferit? A canvi, us fem potser finalistes d'avui. I demà regalarem per fi definitivament l'entrada per aquests 3 dies de festival a Alemanya.
1: Bravo!
0: Peruca Vil, Flash FM, és emissora col·laboradora.
6: Flash, els matins són del...

Brotxa del lucre. 100% Flash FM, 100% d'estiu també. I avui no podia faltar, dijous 28 de maig, estem de recta final d'aquest mes i d'aquesta setmana ja, eh? Ara va el Jay Wheeler, 10 i 13 minuts exactament. Sona de lejitos al Flash Matí.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05

0: d'allotjament. Perucaville 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
6: Jo tinc al cap tota l'estona això.
7: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: La Universitat Abat Oliva CEU torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
10: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu. Flash!

és FM Andorra. 93.8. Estàs escoltant el Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.

0: família, Ludmila i Zeca, Flash FM. Molt bon dia, si ara connecteu amb nosaltres. Benvinguts, benvingudes. Gemma Manzanero, com estàs?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Camí a 2:15 allà d'aquest dijous 28 de maig. Com està el panorama, Gemma? Com està el pati?
1: Molt malament. Mira, anem a Mèxic.
0: Cap a Mèxic, d'acord? Molt bé.
1: Perquè allà doncs, fan classe, òbviament, i hi ha una assignatura que és Estudis Tecnològics del Mar, on doncs, els alumnes reportaven que perdien coses. He perdut l'esmorzar, he perdut el mòbil, he perdut diners. I van passar els dies, els alumnes no paraven de perdre coses fins que van decidir posar una càmera de videovigilància. D'acord? Què van veure allà?
0: Què van veure?
1: Van veure que el profe era, el mateix profe de l'assignatura, era el que el robava tot. Anava
0: professor,
1: passant, quan estaven al pati on fos, anava passant pupitre per pupitre a robar les coses. I el més fort...
0: Però s'emportava esmorzars i tot, i diners, literalment.
1: I mòbils, coses així.
0: Uau.
1: I el més fort de tot és que el profe era profe d'ètica i valors.
0: Va, home, va.
1: Sí, com ho escoltes.
0: Hosti, que tremendo, no?
1: Totalment. O sigui, el que han fet a l'escola és separar-lo temporalment de les seves funcions.
0: El racó de pensar.
1: Mentre es fan les investigacions corresponents. Però, bueno, escolta, bastant patètic, no?
0: Bueno, és com ara, no sé, haver perdut tota la teva vida estudiant ètica amb aquest professor que resulta que és el més...
1: Resulta que d'ètica i valors, zero.
0: Exacte, el més trampós de tots, eh?
1: Sí, van ser els propis alumnes que van posar les càmeres, eh?
0: Et dic una cosa, el tio devia esmorzar que te cagues, perquè per seguir robant això cada matí als xavals...
1: Que sí.
0: Els nens allà desnodrits i el tio amb la panxa més plena cada dia.
1: He de dir que estava grassonet, el profe. Sí.
0: Normal, tant entrapar de terceres persones.
1: Que malament.
0: Això continua, vinga, bon dia.

0: les mítiques del Pitbull amb el Chris Brown. Es diu International Love. 2012, Pels de punta, som al Flash Matí d'aquest dijous. Escolteu, Flash FM, passen 2 minuts de 11:15. Sona la Tini. Des de l'Argentina i per tot el món, a més ben acompanyada d'Ulises Bueno, amb una cançó que té un rotllo tremendo. Dos amantes, molt bon dia.
1: Esto dice así.

0: Quevedo i les Nueva Línea. Eivert. El golpito des del Baifo, eh? Evidentment que volem més, moltes més, Quevedo. Si per tu, si per nosaltres fos, no pararies de fer música, tio.
1: Clar que no, si ens anima al matí.
0: Són les 10 i 41 minuts, pràcticament, d'aquest dijous.
2: Vale.
0: Vale, tu.
1: Vale.
0: El flash matí, recta final d'aquesta edició d'avui. Amb entrades dobles perquè aneu a una experiència immersiva amb els del Super 3, el Lloro. Això és una cosa que estem regalant avui, només avui, aquesta setmana. Per tant, ara teniu els últims minuts del matí per participar. I en qüestió de 20 minutets regalarem aquest premi.
1: Exacte.
0: Entrada doble per Fantàstics, l'experiència immersiva del Super 3. Una aventura amb els personatges més mítics com els Beta, en Tito, la Ladybug. Tot passa a Fantàstics, és la fàbrica de la imaginació del Super 3. Ubicats al carrer Rosselló, 485 de Barcelona, oberts tots els dies, i nosaltres us hi convidem amb una entrada doble.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quins són els vostres dibuixos de la infància.
0: Aviam, aviam, estan sortint noms molt xulos avui, eh?
3: Bon dia, Flash.
1: Bon dia.
3: Doncs jo em quedo amb el Doraemon, sense dubte.
0: Bé.
3: I també m'agradava molt el Shin-chan, i quan era més petita recordo el 10 més 2. Era
0: el
3: 10
0: més 2?
1: 10 més 2.
3: Que vagi bé el dia.
0: De veritat, igualment.
1: Adéu.
0: Gràcies pel missatge. Oi, el Doraemon? Ole.
1: El casquet volador.
4: Hola, flasheros.
1: Hola.
4: Jo els meus dibuixos preferits era el Spinete i l'abeja Maya.
1: Ostres.
4: Spinete forever.
1: Sí.
4: Vinga, gràcies.
0: Bueno,
4: si ja sóc.
0: L'abeja Maya també,
1: la
0: records.
1: La pequeña abeja la llamaron Maya.
0: Maya, Maya. Maya, Mayita.
5: Hola. Hola. Els dibuixos que veia quan era petita eren les tres bessones, la banda del patio, Rugrats.
1: Sí.
5: I d'animes com Sakura, Inuyasha...
0: Inuyasha,
1: ai,
0: Inuyasha...
1: La Sakura!
0: Inuyasha era molt guai,
1: És que podem saber l'edat de les persones només sabent els dibuixos que veiem.
0: El detectiu Conan, per exemple.
1: Déu meu, els frutis, tio.
0: Bueno, digueu la vostra, va.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Teniu aquest últim quartet d'hora per participar i a les 11 regalem aquesta entrada doble per Fantàstics, la fàbrica de la imaginació del Super 3.
1: Molt bé.
0: Som el Flash Matí de Flash FM. Gràcies per ser-hi. Mike Towers. Som a 5 estrelles. Bon dia.
1: Bon dia.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
2: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
1: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
2: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
4: 5, 6, 7, 8, valorado.
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa.
6: Tu tienes piquete, mami, yo también. Tú estás bueno, yo estoy bueno también.
0: I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests... Andorra. Flash FM. 93.8.

0: de Romeo Santos i de Prince Royce a Flash FM. El Flash matí d'aquest dijous 28 de maig del 26, el matinal més musical de tota la ràdio, demostrant-ho temazo rere temazo. Bon dia, va.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: No t'expliquin drames. Vine al Flash Matí. Com m'agrada.

0: Bad Bunny al Flash Matí d'aquest dijous, d'aquest 28 de maig del 26. Així tanquem nosaltres el programa. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega.
0: Diem ja què tenim preparat per la setmana que ve per Bad Bunny o no?
1: Sí?
0: No!
1: No, no, no!
0: No, encara no!
2: Bad Bunny.
3: ¿Dónde está la gente en la casa?
2: Propera setmana. Flash FM.
0: Les paraules clau són juliol, Bad Bunny, propera setmana i Flash FM. Així tanquem el programa amb la dada curiosa, Gemma, fot-li canya.
1: Els coloms missatgers no van a llocs desconeguts. Sempre tornen a casa seva i per enviar un missatge es porta el colom al lloc d'origen i en alliberar-la, doncs, torna al seu palomar de retornada.
0: Molt bé.
1: Saps? Així que tu no l'envies, te l'emportes perquè després ella torni a casa amb el missatge.
0: Has perdut el temps, ja que anaves a haver portat tu el missatge.
1: No, perquè tu vas a un lloc i llavors allà passen coses i si vols enviar un missatge al rei del teu país...
0: Ah, al revés, vale.
1: Saps?
0: Bueno, cultura. Noticietes.
1: Idiomes.
0: Dadetes curioses.
1: Idiomes, querida.
0: Per tancar el programa, mira, a les 11 en punt, la Clàudia Cifuentes esperant aquí per entrar a la porta. Clàudia, passa, vinga, nosaltres tornem demà a les 6 del matí. Adéu-siau.
1: Adéu.
4: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
5: La que manda.

0: Muchacha bonita, escolta, amb aquesta aquí iniciem nova hora. This is Flash FM. De fet, aquest muchachachà és el número 1 d'aquesta setmana, del 23 al 30 de maig, eh? Aquesta última setmana de maig ben i ben calorosa, que ja ens recorda que l'estiu està a prop. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Avui és dijous. Juernes i l'agafem amb ganes.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs mira, ens quedem per aquí amb el bon rotllo de Cano i Justin Quiles, que porten aquesta cançó que a mi personalment m'encanta. Es diu Olvidar-nos de tot. Molt bon dia, Catalunya i Andorra. Bye-bye.

Aquest aquí és el Mike Towers, eh? Sent igual de juganic que sempre. Que es pensa que no us adonem el que significa realment. Bueno, aquí canviem de mood i pugem revolucions. Dimitri Vegas Like Mike ens porta aquest pedazo de Remember transformat en Machina Time edició 2026.

0: poder del ritme.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa, Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laborativa.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliba, podràs participar activament en les activitats de les escoles de la Fundació a Barcelona des de primer. Universitat CEU Abat Oliba. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
6: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

Aquest aquí és Omar Cruz, més... Bueno, en realitat, el seu nom és Joshua Omar Medina Cortés. Des de Puerto Rico, que ens arriba per aquí. Amb aquest coco. Ens quedem amb Bad Yali, Chencho, Corleone, que venen calentets, tenen ganes de xocar, de parrejar. Aquesta aquí es diu Choque.

com a productor tenim per aquí el Bizarrap i a la veu a la Young Miko, que ens portaven aquest temazo. A 2023, aquesta és la sessió número 58. Per cert, ens anem amb Sopa de Cabra, Su i Mon DJ. Ens porten aquesta versió de Camins, Somnis i Promeses, edició 2026.

Mira, aquests dos, si individualment són espectaculars com a parella, funcionen encara millor. Rauw Alejandro i també el Bad Bunny. Amb aquesta col·laboració que ens arribava dintre de l'àlbum, la mena d'extensió que feia de l'àlbum Capítulo Cero. Per cert, ens quedem per Quim Quevedo, que diu que no se'n va de la seva illa ni borratxa.

Daddy Yankee i Snow, amb aquest aquí que ens recorda que hem d'anar amb calma, eh? Aquesta la recuperem des de 2019. Flash! Ah, i això d'aquí és una novetat. Chica 305, de Faith.

0: I el bon rotllo que ens porta aquesta cançó, que Quevedo, molt ben acompanyat d'Elvis Crespo, amb aquesta que es diu La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Ole. This is Flash FM. Doncs mira, inaugurem nova hora. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Ja estem a dijous, Juernes. Juernes, que passen moltes coses i que al llarg d'aquest directe us explicaré, com per exemple una festa que estarem fent aquest diumenge. No dic més. Abans, però va, em presento i arrenquem nova hora.
2: En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, ens quedem per aquí amb Hugel. Aquest aquí es diu Jamaican i és més conegut com...

Doncs aquest aquí va ser un dels èxits de top llistes de, bueno, a nivell mundial, pràcticament, amb la Karol G, molt ben acompanyada de la Nicki Minaj. Amb aquesta cançó, doncs mira, que parla de la Tusa. La Tusa és, pues, el mal d'amor. Però la canten, això sí, d'una manera molt animada. Un èxit que ens encanta recuperar aquí a l'antena, avui a Flash FM. Ens quedem amb Rauw Alejandro, Wisin i Ñengo Flow, que tenen ganes de ballar, de parrejar. Aquesta d'aquí es diu Contrabando i reuneix a un dels artistes, dels tres artistes més importants.

0: poder del ritme.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa, Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. 3 dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
2: Andorra. Flash FM 93.8.
3: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
4: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
5: La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
6: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Esport.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

El Jay Wheeler està tristot, eh? Aquest aquí es diu De Lejitos. I mira, jo us dono una bona manera de superar algú. Jo crec que aquest consell li donaré a Jay Wheeler també. Escolteu-me, venint a una festa de Flash FM, clar que sí. De fet, el Jaume Riu, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega estaran tots tres repartint molta i molta festa a la Festa Major de Santa Eulàlia, que és a Hospitalet del Llobregat. Aquest cap de setmana, concretament el 31 de maig, al Parc de l'Alhambra, aquest diumenge, repartint molta festa. Així que jo de vosaltres no m'ho perdia. Yeah.

Nido, que ens portava aquest temazo el 2024. La temporada Ontario es diu La Reina. I ens explica com ho fa una reina. Només cal veure-la. Mira, ens quedem per aquí amb Juan Magán i Marc Montés, que ens porten aquesta versió d'edició 2026 de la mitiquíssima cançó de la discografia de Juan Magán, que es diu Ayer la vi i que tan emballat, i que aquest any s'han posat per propòsit tornar-la a portar al top de les llistes. Aquesta vegada molt ben acompanyat d'Omar Montés. Edició 2026.

0: 2020 i que fa una il·lusió impressionant posar aquí en antena. Es diu La Difícil i ens arribava dintre del seu primer àlbum. Bueno, no és el seu primer àlbum, però un dels primers que sí que ens arribava amb el seu triomf. De fet, el 2020. Es diu Yo hago lo que me da la gana. Clar que sí, Ídolo Rey. Per cert, us haig de dir una cosa, i és que tenim un anunci important a fer-vos relacionat amb Bad Bunny. L'únic que es pot dir és que no us podem dir gaire. Mira, escolteu.
1: Juliol. Bad Bunny.
2: ¿Dónde está la gente en la casa?
1: Propera setmana. Flash FM.
0: Bueno, i amb això... I amb aquesta idea aneu processant, eh? Aneu digerint que la setmana vinent tenim una notícia molt important, notícia bomba, que comunicar aquí a Flash FM. De moment, mentre espaiu, us quedeu per aquí amb Romeo Sant.

Doncs mira, de fons escolta el Buenas Noches i doncs sí, efectivament era l'àlbum al que pertany aquesta cançó aquí que es diu Columbia i ens arribava a l'estiu de 2023 i precisament narrava això, una història d'amor que es viu a l'estiu. Ens quedem perquè en Batial, que té molt a donar-nos, eh? Que és aquí, és Dame.

0: RVFV i Omar Montes, amb aquest exitàs que ens agrada recuperar. Mira, després d'un parell de temporades. Per cert, a Flash FM donem pas a una història d'amor, però no és gaire convencional perquè és prohibida, no poden estar junts, són dos amants. I aquesta és la història que ens explica Tini i Ulises Bueno.
1: Esto dice así.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Está bonita. Aquesta d'aquí ens la porta Aïssa, RUFV i Kremlin. This is Flash FM. Tots tres aquí juntets per donar pas, doncs mira, pràcticament el número 1 d'aquesta setmana, sí, el número 1 de la llista d'aquí, de Flash FM, del calibre 45, què tal com esteu? Benvinguts i benvingudes. Iniciem nova hora, va, que estem a dijous.
1: Flash! En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: I dijous només vol dir que estem molt a prop del cap de setmana. Juernes, que tenim ganes ja d'agafar amb ganes, eh?

Benet, amb una versió de Los Chicos del Coro impressionant que ens arribava el 2023 i que és impossible avorrir-se d'ella. Ai, per cert, és el torn de Quevedo. Aquesta aquí es diu Scandic, té ganes de festa.

0: poder del ritme. Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs, aquí es comença. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
3: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash! Flash FM Andorra.

Mira, ritmes tropicals, romàntics i estiuencs. Sí, sí, tres coses. De la mà d'Omar Cook, amb aquest aquí que es diu Coco. Ens anem amb Manuel Turizo, que ens dona un consell ben savi. Ens diu que per un pendejo no se llora.

Chloe Menor, doncs mira, treia aquesta d'aquí poc més tard de Gata Only. Aquesta es diu Peligrosa i és un dels segons èxits que se li van viralitzar. Ens quedem amb Claren, que ens porta molt i molt d'amor a l'antena. Es diu Love.

Aquest aquí és el Rau Alejandro, el Rau. Que el 2023 ens portava al seu diluvio. Ens quedem per aquí amb Quevedo, que ens porta Ni Borracho. Fresh.

Doncs ballem i sé que ho fem, eh? De la mà d'Elvis Crespo i de Oro, amb aquest temazo que ens encanta recuperar des del 2016. Amb això d'aquí, que es diu Bailar. I tant que sé que ho fem de la mà de Flash FM, com sempre. Per cert, baixem una miqueta les revolucions i ens quedem per aquí amb Rusowski.

Emília, Nick i Nicole, bueno, aquí hi ha uns quants quants. Per cert, ens anem amb BL amb aquesta recta final de l'hora de la una. Falten 5 minuts i ens quedem per aquí amb el seu Exitas, No tiene sentido.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla aquí en Barceló, la policia andorrana i també la Guàrdia de Finances italiana han desmantellat una xarxa vinculada a la màfia siciliana de Matteo Messina, que operava també a Andorra. La investigació es va iniciar al país l'any 2024 i ha permès localitzar un entramat internacional de societats, béns i actius financers valorats en més de 200 milions d'euros, dels quals aproximadament 1,5 milions s'han detectat a Andorra. Les indagacions es van centrar en una dona resident al país que mantenia vincles amb un dels principals col·laboradors del líder mafiós. La dona, el seu fill i el dirigent de la Cosa Nostra han estat detinguts aquest dimecres. Les autoritats consideren l'operació una de les més importants dels darrers anys pel volum d'actius recuperats relacionats amb activitats criminals. I també la policia investiga un robatori en un pis de l'avinguda Doctor Mitjavila d'Andorra la Vella, després que una persona encarregada de vigilar l'habitatge alertés que l'immoble estava completament regirat. Els agents han comprovat que la porta no havia estat forçada i que no hi ha cap altre habitatge afectat a l'edifici. Les primeres informacions apunten que el valor del material sostret no seria elevat. La investigació, però, continua oberta i no es descarta una possible relació amb altres casos similars. I el Ministeri de Salut posarà en marxa aquest any el Pla Oncològic Nacional amb l'objectiu d'ampliar els programes de detecció precoç del càncer. Entre les principals novetats hi ha l'estudi de viabilitat per impulsar una prova pilot destinada al cribatge de càncer de pulmó. El pla preveu fins al 2030 incorporar nous controls per detectar càncers de coll uterí i de pròstata, així com reforçar els programes ja existents de mama i de còlon. I el copríncep episcopal i bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano, ha anunciat diversos canvis a parròquies del país que entraran en vigor a partir del 1 de setembre. Mossèn Pepe Xisbert deixarà Sant Julià de Lòria per assumir noves responsabilitats a la Seu d'Urgell i altres comunitats de l'Alt Urgell. El relleu a Sant Julià el prendrà Joan Pau Esteban i Osma. Fins ara, rector de Sort, que també s'encarregarà de l'església de Santa Coloma. A Escaldes d'Engordany, Antoni Elvira deixarà la parròquia per convertir-se en vicari general i moderador de la Cúria, mentre que David Codina Pérez assumirà Sant Pere Màrtir i compatibilitzarà aquesta tasca amb el càrrec d'Econum Diocesà.

0: Kingston.
1: Flash FM a Andorra, 93.8.
2: Flash FM.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash!
1: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: No sé tú, pero a mí me gusta hacerte.
1: La maravilla, maravilla la cançó. Aquest aquí és el remix exclusiu on hi participa Gonzi, Psycho, i la veu tan reconeixible d'Arcángel. Li donem pas a Quevedo i a Bel.

Un clàssic entre els clàssics. Aquesta aquí és Danza Kuduro, que ens portaven ni més ni menys que el 2010. Don Omar, la veu tan impressionant de Don Omar. I ens quedem amb una batxateta de temporada d'aquesta, concretament. Romeo Santos i Prince Royce es posen romàntics i parlen sobre amor. Aquesta aquí es diu Dardos. Dardos.

0: El Manuel Turizo, que estava ben clar el que vol fer, vol sortir.
1: Molt bé, molt bé.
0: Salut, mira.
1: Salut.
0: Doncs això, el Manuel Turizo. Que té ben clar que vol sortir de la discoteca amb aquella persona. A la producció tenim a Marshmello. I, per cert, us vinc a parlar d'una coseta. I és que la setmana vinent arriba algú relacionat amb Bad Bunny. Us poso un petit spoiler.
2: Juliol. Bad Bunny.
3: ¿Dónde está la gente en la casa?
2: Propera setmana. Flash FM.
0: I poc més podem dir. Espereu-vos la setmana vinent. Jo la

0: temazo que recuperem avui des del 2017, Ozuna, en el grito de ojos claros, amb Nati Natasha, amb aquest aquí, que és Cric Criminal. Per cert, ens quedem aquí, a casa, que aquí es diu Dorayakis.
1: Estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: FM.

0: bonita de cara y cuerpo bonito.
1: This is Flash FM.
0: Aquesta és la cançó que dediquen a Isa, RVFV i Kremli, tots tres juntets, amb aquest equip que es diu Muchachachá, i que ens serveix ara mateix per iniciar nova hora. Són les 3 i 3 minuts. Benvinguts i benvingudes a Flash FM.
2: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, ara que hi hem posat nom a aquesta veu, ens quedem amb Jay Wheeler. Aquesta aquí és una peça romàntica. Es diu De Lejitos. De Lejitos.

ens aporta Morai de la Rose amb aquesta cançó que es diu Aurora. I que de fet estan d'aniversari perquè fa res va sortir l'àlbum on estava dintre aquesta cançó. Ens quedem per aquí amb Batial i Chencho Corleone, que tenen ganes de parrejar. Aquesta aquí es diu Choc.

0: Montbuït.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
3: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
4: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta. Arrenca.

o Marcus, recordant-nos que ja queda poc per l'estiu. Aquesta aquí es diu Coco. I passem a una cançó super bon rotllera que ve de la mà de Ryan Castro i Capo. Aquesta aquí es diu La Villa i està carregada de ritmes reggae. En res serà el torn de Rau Alejandro.

Alejandro es passa per aquí per saludar junt amb Bizarrap amb aquest Baby Hello. I també ens podríeu passar a saludar els de Flash FM, concretament a la Festa Major de l'Hospitalet del Llobregat, que serà aquest diumenge, eh? De 8 de la tarda a 11 de la nit estarà per aquí el Jaume Riu, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega. Repartint molta festa, que ja sabeu que segeix de la casa. El diumenge, a l'Hospitalet del Llobregat, a la Festa de Santa Eulàlia, a la Festa Major, al Parc de l'Alhambra, concretament. Així que ja sabeu, ja teniu pla per aquí cada setmana. De moment, Mac Towers, US Call i a la producció Obvio, de Drums. Aquesta aquí és 5 estrelles.

aquest aquí Psycho amb l'exità Supernova que ens proposava el 2023 i que efectivament es va transformar en un abans i un després perquè el presentava el primer disc de la seva carrera. Ens anem amb Quevedo i Nueva Línia que han decidit portar-nos molt bon rotllo aquí a l'antena. Aquesta aquí es diu

0: i Rosalia amb aquests La Noche de Noche que ens presentaven el 2020 i que la gent especulava que si eren parella, que estaven junts. Bueno, no sabem si és un rumor o realment van estar junts, però que sí que sabem és que va ser molt divertida aquesta etapa i aquesta cançó és preciosa. Per cert, parlant de Bad Bunny, us faig un petit spoiler del que vindrà la setmana vinent. Atents.
1: Juliol. Bad Bunny.
2: ¿Dónde está la gente en la casa?
1: Propera setmana. Flash FM.
0: I una vegada que hem posat això, ja no podem dir res més. Així que tothom atents i atentes a l'antena, perquè la setmana vinent direm algú molt gordo, molt gros, relacionat amb...

Chanel i Abraham Mateo amb aquest exitàs que es diu Clavaito i arriba, mira, a pràcticament 5 minuts d'iniciar l'interactuar. Recta final de l'hora de les 3 i aprofito per dir-vos que ja podeu anar demanant les cançons que voleu que sonin al llarg de la tarda, aquí a Flash FM. Es posa el Sergi Domènech i jo m'acomiado a vosaltres demà més i millor. Ens quedem perquè em quevedo amb això aquí que es diu Scandic.

0: puges tu al volum o la pugem nosaltres. Flash FM. Flash FM. Són les 4.
1: Oh, oh. Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Comença l'Interactua i ho fem amb Omar Curs i aquesta es diu Coco.

0: Yaquita. Omar Cors s'ho munta deluxe i ho demostra amb cançons com aquesta, que engega una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Molt benvinguts a l'Interactua. Aquesta es diu Coco, concretament, i sona tot just després de la intervenció estel·lar, com sempre, al llarg de pràcticament tot el matí, part de la tarda, a Flash FM de la Clàudia Cifuentes. Què tal? Com esteu? Salutacions d'en Domènec, que agafa el relleu fins a les 8. Com sempre, agraïssim per moltes de les peticions i dedicatòries que arriben fins i tot abans de començar el programa al WhatsApp habitual, un cop més us recordo.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: Un cop més, ja sabeu, tinc invitacions per anar directes al Perú Cabil, abonaments per tots tres dies, del 17 al 19 de juny, concretament, si no m'equivoco. No, de juliol, vale? Amb allotjament i vols totalment inclosos. Pels guanyadors i l'acompanyant. Així de fàcil. El concurs pràcticament és a punt de ser realitat. Per tant, aquestes vindrien a ser les últimes crides, per tant, les últimes oportunitats. Va, hola!
2: Hola, Sergi! Bona tarda!
0: Què passa?
2: Soc el José, d'aquí de Torrella de Foix. I res, volia saber si em podies posar una cançó.
0: Sí, home, claro.
2: La de l'Amante, de Nicky Jam.
0: Bona cançó, gran clàssic, Remember Reggaeton 2017. Som-hi!

0: Joan Serres i Domena, necessito que em posis Baile Inolvidable, que em posa la pell de gallina. Està molt bé que sigui així, eh? Una de les bones cançons que ens ha regalat el Mantani. Diu, se la va dir quan el meu germà petit, diu, avui s'examina pel carnet de conduir. Està nerviós, però jo sé que ho farà genial. Jo també ho penso. En qualsevol cas ja ens ho confirmaràs, eh? Però entenem que tot anirà bé, o el millor possible. El ritme d'aquesta cançonassa, inoblidable, l'interactua d'avui, que ha aixecat un cop més les portes fins a les 8, una tarda més, dijous, 28 dies del mes de maig, que ja està fet, eh? Pràcticament. A veure què ens expliquen, hola.
1: Bona tarda. Mira, voldria participar al sorteig d'entrades pel Festival d'Alemanya.
0: Paro Capbil.
1: Voldria anar amb el meu amic Eduard Mur.
0: Mur.
1: I vull les entrades perquè sóc un fan de la música electrònica. Mm. Ja vaig veure l'Armin Van Buuren a Eivissa, però vull gaudir de l'experiència d'un festival d'aquestes dimensions amb un aeroport.
0: Sí, noi, no te l'acabes, eh?
1: Un lloc singular.
0: Molt.
1: I que ha de ser la canya.
0: Molt bé.
1: Vinga, moltes gràcies i
0: a, tu, home,
1: a tope.
0: Molta sort, a tope aquesta cançó.
2: Ayer la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Con su amiga en una calle de Madrid. Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: escoltes l'Interactua.
1: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
2: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
1: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
2: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
7: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
9: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
12: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
13: Andorra 93.8.
14: Flash FM.

0: Party, party, festival i cachondeo amb aquesta cançó que és bastant nova però que ja sona com la que més aquí a Flash FM a través de les vostres peticions i dedicatòries. Què tal? Bona tarda, estem al cotxe, camí de casa amb la Carla, li dediquem a tots els flasheros la cançó Chica 305 des de Terres de l'Ebre. Moltes gràcies a vosaltres pel vostre missatge i que vagi bé. Al llarg d'aquesta jornada on es comença a notar ja i s'han acabat les bromes, la calor. Ara ja sí, eh? Caminant pel sol i la notes més que perfectament, eh? Molt bé. 3 minuts, 2 quarts en punt de 5. El WhatsApp de l'Interactua que espera els vostres missatges. 628-060513. Un molt bon moment per anar agafant posicions al llarg de la tarda.
1: Bona tarda, Sergi Romena. Soc en gent de Isarom.
0: Què tal, amic meu?
1: Vull voler anar la cançó Los chicos del coro de Bennett. I mirar-ho a tots que escolteu l'horari.
0: Molt bé,
1: físicament
0: tio.
1: A tu. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Aquest aplaudiment per tu, Jan. Una abraçada ben forta i benvingut de nou aquí a l'Interactua. Va, Bennett.

0: Manel Pindejo no s'hi llora, eh? Ho deixa ben clar a través d'aquesta cançó. Un artista molt reconegut entre nosaltres. Sergi, què tal? Soy Sandra, de Belgrat. Hoy te quiero pedir Manuel Turizo, Pindejo no se llora. Y participar, digo, en el sorteo. Llevo 3 meses lesionada y creo que me merezco desconectar un poco en el festival. Bueno, doncs si toca, et curaràs de cop. Seguríssim, eh? Tornaràs d'allà com nova. Molta sort i gràcies. Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, a més de Davy, De La Rose, RV, FV, Jan Block i molts més. 24, 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent, queden poques entrades. Aconsegueix la teva a cherfestival.org. ¿Por qué llora? Flash FM, emisora oficial. Molt bé, queda dit, hola.
1: Hola, Sergi, bona tarda, sóc la Clàudia. Que em posaria, sisplau, la cançó de Beauty and a Beat de Justin Bieber.
0: Ja sona.
1: Moltes gràcies.
0: De res, no es mereixen. Nicki Minaj.

0: la graciosa. Bona tarda, Sergi. Gerard, des de Lleida, baixant des de Madrid per feina, em pots posar la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, a veure si passa ràpid el viatge de tornada. Se la dedico a tots, el flaixero. Molta gràcia. No em mereixen, a tu, pel teu missatge, hombre, simpaticote. Una molt bona cançó per fer-se una aquest cap de setmana, diumenge, a partir de les 8, al Parc de l'Alhambra, de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat. Estan de festa major, els segueixo personalment i veig que no paren, eh? La veritat és que han començat ja, estan en marxa, i això és una parada història. He vist ja coses que tenen a veure amb Letícia Sabater. Cosa que trobo molt bé, perquè ha de venir de tot i de tots els gustos, evidentment. El nostre torn aquest diumenge, Jaume Riu, Héctor Ortega i us parla Sergi Domènech. Estarem per allà posant-vos musiqueta i regalant-vos marxandatge de Flash FM, com sempre. Hola, Sergi, em podries posar Superestrella d'Aitana, sisplau? I apunta'm pel sorteig dels abonaments, nada i tornada i allotjament pel Paru Capvil. Molta gràcies. Apuntadíssim, missatge anònim, eh? Per cert, no ens diu qui és. Aquesta és Aitana, ho sabem perfectament, eh?
1: Será uno más de tanto.

0: fas més cas a nosaltres que a la teva parella?
1: És normal. La teva parella no sap fer això.
2: Flash FM. Són les 5.
3: Juliol. Bad Bunny.
4: ¿Dónde está la gente en la casa?
3: Propera setmana. Flash FM.

0: interessantíssima nova versió d'un emblemàtic tema de Sopa de Cabra. Estem parlant del Camins, un remix perfectament actualitzat que funciona i que posa en marxa una altra hora aquí a l'Interactu de Flash FM. Va, 628-06-0513, com sempre, hola.
1: Domena, ei. Bona tarda. Soc el Sergi de Vilanova.
0: Què expliques?
1: A veure si em pots ficar la cançó de Scandic de Quevedo,
0: sí,
1: que m'agrada bastant.
0: Molt bé.
1: I no res. I que vagi bé la tarda.
0: Moltes gràcies.
1: Així que desitjar-te una bona tarda també a tots els fleixeros i només dir-te adéu.
0: Adéu, simpaticot, que vagi molt bé. Adéu. Quevedo.

0: fluya, que fluya. Bueno, envio aquest missatge per la meva mare. Avui fa 50 anys i encara diu que se sent com si en tingués 30. Ens ha ensenyat a treballar dur, a riure'ns dels problemes i a cantar el cotxe encara que desafinem. Diu, ets la millor mama. Posa'm alguna cançó de Shakira. Si pot ser aquesta Mambele, algo tu millor. Moltes gràcies. Doncs celebrem que ho porti tan bé i tenir una mamutxi tan simpaticota i enrotllada com aquesta. Moltes felicitats des de l'Interactua. Salut per tots, que los 50 no són los 30, no, són los nuevos 20. Què coño? Que vagi molt bé. 628-0605-13, el WhatsApp de l'Interactua. Ja sabeu que tenim en joc, entre tots els participants, un abonament doble per anar directes al Perucabil. Tros de festival a Alemanya que no te'l pots perdre per res del món i que inclou, a més, vols d'anada i tornada i allotjament pel guanyador o guanyadora i l'acompanyant, que viurà una experiència inoblidable amb la florinata dels artistes de l'escena electrònica mundial en múltiples escenaris i tot un envoltori francament meravellós. Hola!
1: Hola, Sergi. A veure si em pots posar la cançó de Quédate de Quevedo i Bizarrap.
0: Sí.
1: A veure si me la pots posar aquesta data, que tinc moltes ganes d'escoltar-la. Una abraçada a tot l'equip.
0: Doncs, si tens ganes, més faltaria. És més que indiscutible. Bizarrap Music Sessions va ser el 52, la del que...

0: escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurs i De La Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
3: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
9: No, m'ha entrat això.
10: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir.
11: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
13: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
14: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
13: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
15: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
16: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

0: com esteu? Soc la Núria, t'escric i escolto des de Vic. Vull dedicar Forever to Cantel del Marc Curs, que està molt xula, diu, a la meva amiga Carla, que està estudiant i diu que sempre us escolta de fons. Moltes gràcies, tots ben fet. Nico Flau és que acompanya en aquest cas el Marc Curs i aquesta cançó, eh? Jo Forever sempre vull ser tu Cantel. A 4 minuts per 2 quarts en punt de 6 de la tarda, va. Soy Rip, va com sempre a la charge, a través dels vostres missatges, textos, com era el cas, o notes de veu, com és aquesta altra. Hola!
1: Hola, Sergi! Soy Pili de Lleida.
0: Bé.
1: Hoy me gustaría que me pusieras o la de Tàndem y si la hubieran pedido la Marina esta morena.
0: No, posem Tàndem.
1: Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Amb dues cançons estan molt bé, però posem aquesta, que és la primera opció que ens has donat.
2: Ens vam conèixer

0: deixessis aquí, probablement tindries de tornada, sobretot un petit problema a resoldre. Gràcies, bona tarda. Igualment, i que vagi molt bé. Una abraçada ben forta i que tinguis tota la sort del món, no només pels abonaments del Peruca, sinó també, ja sabeu, vols, anada i tornada, i allotjament, per anar descansant cadascuna de les jornades o fer el que... que vulgueu, jo què sé. El que feu cadascú de vosaltres en un hotel. Aviam, qui més? Hola.
1: Bona tarda, mestre. Sóc en David Moré. A veure si avui em pots fotre una cançó de les teves, així, canyera.
0: Sí.
1: Li dedico al meu company de feina, Wilmer, que avui ha aprovat el carnet de xofer.
0: Ah, sí? Enhorabona.
1: Vinga, gas aquí a la màquina. Si és possible, a veure si em pots regalar una samarreta.
0: Estem amb el tema del peruca, però no deixis d'intentar-ho, vale? Que en qualsevol moment se'm gira la història. Va, molt malament de qui has parlat. Domena, David, no és la més canyera, però sí que és l'última.

0: qui torna demanar aquesta?
1: Bona tarda, Blanc, soc Carlos de Vilanova i el Truc. Avui m'agradaria que em posessis la cançó de la Morocha. Moltes gràcies, fins demà. Adéu.
0: Doncs molta gràcies a tu pel teu missatge i fins al moment que vulguis. Estaré per aquí esperant el teu missatge en candeletes. Per demanar la Morocha, que no s'ha demanat prou mai, eh? Bueno, a Flash FM busquem provadors per les festes wrap-up. Podries guanyar 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. 1.000 euros! Entra a infojocs.net, dona't d'alta i busca Flash FM. Inscriu-te a l'oferta provador de festes. Creu els dits i si ets seleccionat t'emportaràs 1.000 euraços per assistir a les festes wrap-up. Infojocs, la teva primera feina és aquí. I les festes també pràcticament ja, eh? Aquí. Vinga, un sol. Què passa, Domena? Tornem a estar al tractor. Molt bona tarda. Anem interactuant, com sempre, a sac. A veure si m'apuntes pel sorteig del Perú Capil i em poses la cançó Contrabando del Rau Alejandro. Gràcies, maco. Aviam.

0: Sabem que ens estàs escoltant. Deus voler que soni alguna cançó, oi? Interactua amb en Sergi Domènech.
1: Nueva York!

0: La cançó perfecta a la ràdio adequada. Interactua.
1: Ai...

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Són les 6. Flash FM.
1: Bunny. ¿Dónde está la gente en la casa?
2: Propera setmana. Flash FM.

0: aquest reggae que es diu La Villa.
1: Les 6 i 3 minuts.
0: M'agradaria també comentar-vos aquesta trabaina. Benvinguts al caos més divertit. Estem parlant de Fantàstics, la nova experiència immersiva del Super 3. Una aventura amb els personatges més mítics com els Beta, Antidó o la Ladybug. Tot passa a Fantàstics, la fàbrica de la imaginació del Super 3 al carrer Rosselló 485 de Barcelona, concretament. Estan oberts tots els dies. I atenció, aquesta és la part que més us convé i interessa. A l'Interactua sortegem entrades dobles perquè hi pugueu anar per la porta gran. Per participar, si voleu, 628-06-05-13, feu referència en el vostre missatge on demaneu i dediqueu la cançó que vulgueu, que voleu anar al Fantàstics per la cara. I si teniu una miqueta de sort, us regalo aquestes invitacions. És un premi especialment pensat pels més petits d'entre l'audiència, vale? Evidentment, acompanyat pels seus pares, no? Faltaria. 628-06-05-13, hola.
2: Bona tarda, Flash. A veure si cap allà a les 6 em pots posar una cançó que sigui ben xula per mi i pel meu fill Enzo.
0: Clar que sí.
2: Vale? Així portem millor la calor. Un petonet, adeu.
0: Adeu, un dorayakis per vosaltres.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sergi Domènech.

0: Bueno, soy Claudia desde Sanco. Et voldria demanar d'Ardo, se la vull dedicar a la meva família i a tots els flaixeros. També vull participar en els abonaments pel Perú que vinc. Vols i allotjament per escapar-me amb la meva germana a fer mal. Valladors, pates pel banco, tu i la cista. Que vagi bé. Molta sort. Cap a Sanco, doncs, aquest tema de Prince Royce i Romeo Santos. El Dardos van, Dardos vienen.
1: Bona tarda, Domènec. Què tal?
0: Molt bé.
1: Res, volia demanar qualsevol... Mira, no, la cançó de... d'Estiu 22.
0: El meu àngel. Molt bé.
1: D'acord?
0: Sí.
1: T'ho vull dir que els peixeros. I res, demanar-te les entrades de... del Club Super 3.
0: Ah, sí?
1: Jo m'ho mirava sempre.
0: Vinga, t'apunto.
1: Ha sigut part de la meva infància. Mm-hmm. I m'encantaria, aviam, si fos possible, que els meus fills els poguessin... poguessin anar-hi.
0: Molt bé, molt bé. Tindrem present. Va, molta sort. A tu.

0: Comercial. Escoltes l'Interactua.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. Hi vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628 06 05

0: l'allotjament. Perú Cabil 2026, Flash FM, emissora col·laboradora.
1: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
2: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
1: Taxi, on sigui.
2: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
3: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
4: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
5: I ara estic amb això.
6: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell. Aprofita-la.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets...
10: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739 111.
12: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
13: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
10: Flash. Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

0: Ets autèntic, amb personalitat.
1: Original.
0: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
1: De dir el que dius.
0: Tens criteri i passes d'imitacions.
2: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo.
1: Per tot això i molt més, ets dels nostres.
0: Flash FM. Flash.
3: La que manda.

la Copa Granada i més. Hola, Sergi, Laura, des de l'Ametlla, fa calor infernal i aquí a l'oficina diu, estem congelats. Sí, va estar habitual això també, eh? Mai plou a gust a tothom, sobretot pel que fa a les temperatures de les oficines i feines. Tot just acabem de començar amb l'aire. En fi, posa'm, sisplau, xica 305. Se la dedico a tots els feixeros i a tu. Moltes gràcies i molts petons. Ànims, va. Toca abrigar-se a la feina, doncs, pel que m'expliques. Està bé. Que vagi bé. Va, estem de tornada, després dels millors i més savis consells, amb el Soy Rip a la carta del programa de cap, aquesta matèria. Ei, Sergi, què tal? Soc en Joni, des de Barcelona. Què tal, Joni? Com està la gente? Està loca o no està loca? Diu, podries posar-me Malibu? Se la dedico als meus amics Martí i Albert. Estem en el cotxe, tornant d'un partit de futbol sala i sempre de tornada amb Flash FM. A respirar millor rotllo. Moltes gràcies, doncs, molt bé. Per tu i els panes, aquí tens a Rosowski, la cançó que ens demanes. Malibu, la piden todos menos tú.

0: prendan los motores. No és aquesta la cançó que demana, però posaré l'àudio per si ens podeu fer un cop de mà, perquè ho tenim pelot, eh?
1: Hola, Sergi, soy Tili de Lleida. Que soy broma. Marçal de la Bisbal.
0: Ah, Marçal de la Bisbal.
1: Bona tarda, plaixeros.
0: M'ho havia cregut,
1: mira,
0: eh?
1: Avui he sentit per primera vegada una cançó, al dematí, era com un reggaeton, vale? I no sé el nom, i només feia... Però no sé el nom, hòstia, que... Bueno, no sé si me sabràs posar-la o no. I...
0: Jo et dic
1: si
0: que no,
1: no, Mira, ja m'espavilaré amb el que més t'agradi.
0: Vale.
1: Li vull dedicar a Pili de Lleida, Laura de l'Ametlla... al Jordi Culé de Gavà.
0: Sí.
1: I al DJ Lopeta.
0: També.
1: Vale?
0: Molt
1: I
0: bé.
1: A tu també, Sergi, i a tots els flaixeros. Va, que tingueu molt bona tarda.
0: Moltes gràcies, home.
1: Adiós.
0: Igualment, adéu-siau. Bueno, he deixat anar l'àudio bàsicament perquè m'ajudi el personal, perquè jo no he tingut forma humana de, com a mínim, esbrinar o intuir que és el que volies, eh? Qualsevol cas ha sonat aquesta del Bizarrap, el Yankee. Bueno, tu imagines Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. J.C. Reyes, Luar, la L i molts més noms habituals de Flash FM i sobradament coneguts arreu, que passaran per un escenari, el Vibra, concretament, un dels tants escenaris del Mediterrània Festival. També Pintonello, Amígdala, Rela Haïta, Toxic McHenry, Trim, Winson, Mastis, Escudero, Buenri, Sisu, Matralla, Història Viva de la Màquina en aquest país, l'energia de la Masia amb els residents, també dijòquies de Flash FM representats per mi mateix i l'Héctor Ortega. Mediterrània Festival, el dia 1 d'agost, un cop més, a Roses. Tota la informació anticipada és mediterraneafestival.es, Flash FM, emissora oficial. No us ho perdeu per res del món. El millor i més savi consell que us puguem donar.
2: Domena, bona tarda, soc la Jessica. Què tal?
0: Molt bé, anem fent, molt bé.
2: De Fuernes.
0: Puc queixar.
2: Et vull demanar me porto bonito, de verdad.
0: Sí.
2: I res, i entrar al Perucabil, cony.
0: Molt bé.
2: Sí, ens ha de tocar.
0: Estaria bé, eh?
2: Ens ha de tocar aquests experiències.
0: Molta
2: Venga,
0: sort.
2: Vinga,
0: besito, gràcies. La guagua se quedó l'olor. Tu perfum.

0: representa perfectament a través d'aquesta cançó, aquest èxit sobradament conegut i que continua estant al capdamunt després dels mesos. Es diu Golden. Les 7 i 3 minuts, quarta i última hora d'interactuar pel que fa aquesta tarda, aquesta calorosa tarda del dijous, 28 de maig concretament. Va, 628-06-05-13.
1: Bona tarda, Sergi. Què tal, com estàs?
0: Molt
1: aquí
0: bé.
1: La Laura de Bastanó.
0: Què diu, Laura?
1: Vull demanar, sisplau, aquesta cançó que ha tret ara en Quevedo, de La Graciosa. Mira, m'agrada molt
0: sí.
1: I crec que és perfecta per al dia d'avui, que fa un sol esplèndid.
0: Fantàstic.
1: Així que us la dedico a tots els vaixeros, a tu, al meu, als meus nens. Un petó i moltes, moltes gràcies.
0: A tu per la teva presència sempre a través d'aquest simpàtiquíssim missatge.

0: Gràcies a la vida més sabrosa.
1: Cada tarda tens una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.

0: mica morotxa aquesta, eh? Molt bé, molt bé. Bona tarda, Sergi. Soc l'Adrià des de l'Ametlla. Posa'm, sisplau, la cançó Dos Amantes. Li dedico a la meva mare, que li agrada molt, i a tots el flaixero. Molt bé, molt bé. S'han de dedicar cançons a les mames, sempre, evidentment, eh? Darreu bona nota d'aquí l'amic Adrià de l'Ametlla. Apunta'm, per favor, pel sorteig del Perucabill. Moltes gràcies. Era Tini i Ulises Bueno. Este és el bueno, eh? Uno malo. Imagineu-vos. I més, va.
1: Bon dia, guapo. Doncs mira, a mi m'agradaria veure si em pot posar alguna cançó de les noves de Bad Bunny.
0: Sí,
1: de les noves. De les noves o de les més antigues,
0: bueno,
1: com et vagi millor,
0: pues
1: com t'agradi més.
0: Va.
1: I m'agradaria participar allò del Perucabil, a veure si em toca.
0: Molt bé.
1: Vinga, bona tarda.
0: Va, de les noves. Hem de mirar sempre endavant, eh?

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest juliol torna un dels festivals de música electrònica més importants d'Europa. Perú Cabil 2026.
2: Del 17 al 19 de juliol a Alemanya. Tres dies d'autèntica bogeria amb els millors DJs del planeta. I vols participar? I don't wanna lose control. Envia ara un missatge o un àudio al 628-06-05-13 explicant per què vols guanyar aquest superpremi. I el divendres 29, al Flash Matí, direm qui ha guanyat.
1: A Flash FM sortegem un abonament doble pels 3 dies, més els vols d'anada i tornada i l'allotjament. Perú Cabil 2026. Flash FM, emissora col·laboradora.
3: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Tinto de verano, Don Simón.
5: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento.
4: I ara, prova el blanco de verano, Don Simón.
6: Atenció, riders!
7: El 5, 6 i 7 de juny arriba a la Molina la Copa d'Europa de descens BTT i els campionats d'Espanya de cross country.
6: Els millors riders, velocitat brutal i circuits espectaculars.
7: Tres dies d'acció non-stop, adrenalina i pura energia per arrencar l'estiu a la Molina.
6: T'ho perdràs?
8: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
9: Jo no puc treure'm del cap això.
10: La superseguretat de Movistar per segurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca a 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per segurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.
12: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vinc al Bike Show Naturland. Viu un intens cap de setmana de BTT amb la Copa del Món Cross Country Marathon i proves com la prestigiosa Shimano Supercup Mas, l'Scott Marathon Cup pensada per a tots els nivells i la Supercup Youth pels més petits. Tots els detalls i inscripcions a bikeshow-naturland.com. Organitzat per Ocean Sport.
13: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
14: El canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
15: Andorra 93.8.
16: Flash FM.

0: se muda ni borratxo, ho deixa clar, eh? Ho explica unes quantes vegades al llarg d'aquesta cançó, que és un altre dels èxits de l'artista que més està sonant a Flash FM amb aquesta i altres tantes cançons. Home, muda ni borratxo.
1: Tarda, Flash.
0: Hola.
1: Una de Quevedo, sisplau.
0: Una més.
1: Ja sé que n'has posat alguna, però...
0: No, no.
1: Alguna altra.
0: Ai, són suficients aquí, d'aquest.
1: I se la dedico a tots els flasheros. I apunta'm pel sorteig. Gràcies.
0: Gràcies a tu. Més faltaria. Apuntadíssim. Sort tota la del món. Bé, bé, bé, bé. Hola, Sergi Domena, Ivan López, des de Sant Joan de les Abadesses. Avui em pots posar la cançó d'Ora Yaquis, Flashy Ice Cream, 30 UFAM, se la dedico al Ferran Sadurní, Eva Córdoba, Gerai i a l'Álvaro López. Una abraçada i fins demà. Que vagi bé, doncs. Aquí la tens.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.

0: la platja i anem cap a casa. Que ja seria hora, també, potser una mica, eh? Bueno, podries posar Jamaican, sisplau? Moltes gràcies. De UGL, el que li seguim la pista. I veiem que va vent un popa, eh? Una cosa exagerada, aquest tio. Brutal, brutal. És una entitat pròpia. És un ídol de masses. És un tio que ha creat una tendència mundial, eh? Que és aquest house tranquil·let, aquest tropical house i tal. Molt bé. Bé, doncs, pràcticament a les acaballes de l'interactuar d'avui, és important que recordeu que diumenge teniu una cita amb Flash FM i tenim moltíssimes ganes, evidentment, d'aquesta. Estem parlant de la festa major del barri de Santa Eulàlia, l'Hospitalet. Ho estan muntant molt bé, eh? I aquest diumenge tindrem el privilegi de culminar-la a partir de les 8 i fins que ens facin fora, eh? Acompanyaran en Jaume Riu i l'Héctor Ortega. I esteu, evidentment, convidadíssims a passar una estoneta amb nosaltres, eh? Per tota la família, més faltaria. Ens quedarem una mica al final de sempre, però ja sabem com se les gasta el personal. Va, de seguida, Miquel González, Tomàs Poal amb el Flash Urban. Demà prometem tornar, com sempre, a partir de les 4, molt més interactua. Arreplego tot el feix de persones que avui formen part de la bossa de participants, concursants, que volen anar-se'n a viure l'experiència Perucabil a Alemanya. Amb aquests abonaments, amb allotjament i anada i tornada, evidentment, molts inclosos. Perquè ho tingueu fetent. Hola!
1: Hola, Sergi, bona tarda, com estàs?
0: Bé, home.
1: Mira, per favor, ens pots posar aquí en el Montsuall, en Sant Boi? Los chicos del coro, per favor.
0: Sí, estem
1: aquí entrenant. Sí.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Ebre, 102.9, Tortosa, Roqueta, l'Aldea, Deltebre, Camarla, l'Ametlla, Amposta, Ulldecona, la Sénia. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM, l'única emissora que tenim amb la denominació d'origen del ritme. És una denominació que ens hem inventat només per fer aquest espai. Flash FM. Flash FM. Són les 8.
1: Ah, sí? Sona!
2: Ara hi ha programa! Dissabte tampoc! Flash
0: FM. Ha arribat el teu moment.
2: Va.
0: A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
2: polla.
0: Comença el Flash Urban. Vinga. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Són les 8 en punt del vespre i comença una nova edició del Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona tarda, pràcticament bona nit a tu i a tota l'audiència preparada per trucar-nos. Hòstia!
3: Va, que sabem que molts de vosaltres esteu estudiant pels exàmens finals perquè està a punt de venir un any més la SELE.
2: La SELE. Tu, la paraula SELE, quan ja ets adult, et fa... te la pela.
3: Sí.
2: Però quan érem petits, bro, la SELE...
3: Fa molta por, era horrible. Bueno, per això nosaltres volem saber com ho porteu, que ens truqueu i ens expliqueu si ho porteu bé o ho porteu malament, quines són les assignatures que més mantra us fa estudiar aquests dies, quines són les que us agrada més, a on voleu arribar aquests dies, vale?
2: Exacte. I escolta, que també podeu trucar-nos l'audiència més adulta per explicar-nos com va ser la vostra etapa de selectivitat, quina va ser l'assignatura més puta merda, si veu treure bona nota, qualsevol anècdota relacionada doncs, amb aquesta etapa acadèmica.
3: I per animar-vos pels exàmens, tenim un regal per vosaltres.
2: Ah, sí?
3: Entre totes les trucades avui al 935456868, regalem una entrada doble per anar dissabte 13 de juny al Paleo Festival, al Beach Club de la Claca Cocó de Platja d'Aro.
2: Perdona, Miquel, t'he de corregir, ho sento molt. No és el Paleo, és el Palmeo.
3: Palmeo?
2: Palmeo, perquè és flamenco. Sí, es va equivocar la Berta al correu, sí.
3: Doncs vinga, va, truca'ns ara.
0: 93-545-68-68.
3: Doncs entrades dobles per anar el 13 de juny al Palmeo Fest de Platja de Dur.
2: Pimpa! És una barreja flamenquito, tecnete, està molt guapo, molta atenció.
3: Fino, fino, filipino.
2: I per cert, dues cosetes més. Primer de tot, les bromes telefòniques.
3: Ah, sí, que... envia'ns un WhatsApp per demanar una broma telefònica.
2: Que, si us plau, us demanem que ja podeu començar a encarregar-les. 699-69-69-69.
3: Ah, sí?
2: I una altra sorpresa avui, bro.
3: Què?
2: Que no podem dir encara.
3: Ah, no?
2: Però portarem un tio que aquesta setmana jo crec que és el tio més famós de Catalunya.
3: Uau.
2: Així com escoltes.
3: I per si fos poc, com cada dos dijous, avui també tenim a la nostra astròloga.
2: Tens tota la raó.
3: Però quantes coses tenim avui?
2: Però si sembla l'Hormiguero! Pablo Motos, hijo puta!
3: No, comencem!
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Flash.

0: Això es diu La Graciosa. És escoltar aquesta cançó i que ens entren unes ganes de marxar de vacances.
1: Ah, pensava que no vas a dir de marxar de la feina. Dic que també,
0: No diríem que no, claro. Però no, estem aquí, al peu del canó, perquè avui volem saber què tal porteu la CLE, que és la setmana que ve.
1: És que havia aquestes setmanes d'intensitat i de malestar emocional, no? Perquè la gent està molt pendent. A veure, alguns, perquè hi ha d'altres que amb el 5 pelat entren a qualsevol i se la pela el rabo, eh?
0: Jo seria d'aquests. També... És veritat.
1: No, no, sí, ric perquè jo també.
0: Vinga, va. Com portes la CLE?
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
3: Hola, bon dia, bona tarda.
0: Hola, cariño, com et dius?
4: Hola, hola.
3: Em dic Mamen.
0: La Mamen.
1: Mamen ustedes.
0: Mamen de sorons trucas.
1: Mamen de mi rabo.
3: Què passa? Com aneu, nois?
0: De sorons trucas, Mamen?
3: Doncs truco de Vilanova del Vallès.
0: Molt bé.
3: Acabem d'arribar d'una barbacoa.
0: Ah, sí? Ha fet una barbacoa i un piscineo, la nena.
1: Oye, qué bueno.
3: Hombre, jo crec, hombre, t'ho diré.
0: Saps que el Tomàs té un plan com aquest dissabte?
1: Sí. Ah. Mamen, sí, sí. I estàs més que convidada a venir. Has de portar biquini, això sí, perquè és una piscina, vale? Celebrem els 30 tacos del Michael.
0: Sí.
1: I també farem barbacoa, tanga i serà la polla, eh?
0: Uau, no faltarà de res.
3: Cap problema, cap problema. Portem de tot.
0: Vols venir?
1: Què vol dir de tot? Drogues, Mamen?
0: Vinga, de una.
1: Per favor.
3: Jo tinc una boda, però jo m'apunto, eh?
0: És més important, és més important els meus 30 que la boda, reina.
1: A veure, Mamen, què és més important? Unes botifarres i una piscina amb el Miquel o la putíssima boda de la teva germana? La piscina.
3: Doncs el Miquel, el Miquel.
0: Gràcies.
3: M'apunta amb el Miquel.
0: Gràcies, Mamen.
1: No, Mamen.
0: A veure, Mamen, com portes la CLE? Bueno, tu no fas la CLE, no?
1: Home, és la profe.
3: Home, jo ja soy madurita. Bueno. Ja, la CLE ja ha passat.
0: I doncs, què ens vols explicar?
3: No, jo volia, bueno, felicitar-vos pel programa, que sóc una fan espectacular vostra.
0: Ai, Mamen.
1: I, això és que ara ens demanarà un favor, eh?
3: A què passa, Miquel?
0: Digues, Mamen.
1: Digues, per favor.
3: No, que et vull recordar que jo era profe d'anglès a secundària i els meus alumnes van anar al Saló de l'Ensenyament i et van demanar expressament un vídeo per mi, per la profe d'anglès, la Carmen.
0: Dios, ets tu!
3: I encara el guardo, Miquel.
0: No!
1: Per favor, el té marcat al lavabo. però tu ets profe d'anglès?
0: És la profe que em va venir i els alumnes feliços perquè m'estaven fent la foto amb la profe, saps?
3: A veure, perfecte, de la Jennifer Carmen.
1: Ara el que diré, de veritat, que no són illets, però hi ha una teoria de que les profes d'anglès...
0: Són sexis.
1: Estan boníssimes.
0: Sí.
1: Sí. És així, Mamen?
3: Això t'ho pot dir el meu marit, jo...
0: Les profes d'anglès són sexis, sí o no? Canviem de pregunta.
1: Clar, molaria, eh?
5: Ho són, 100%.
0: Molt bé! Dios.
5: Tenen un cul...
1: Per favor!
0: Per favor, no!
1: Mamen, tu sí que mames el teu marit. Mama culo. Oye, no sabeu lo guai que uns... Clar, perquè tenim la teoria que els profes són avorrits. Mireu la Mamen, coño.
0: Clar.
1: Una fresca.
3: Les FM, tot el dia, tot el dia.
0: Ole, ole, vaya profe d'anglès, més bona.
3: Bueno. I et pot dir al Bruno que escoltem sempre, sempre Flash FM.
0: Molt bé, gràcies, Mamen.
1: Si voleu que fem una xerrada al vostre col·le, que ens escriguin al director o alguna cosa, cobrem poquet, de debò.
3: Doncs mira, ja li diré al Jordi, ja.
0: Escolta, Mamen, tu com a professora, què tal porten els teus alumnes a la CLE?
3: Doncs mira, ara, bueno, no he parlat molt amb ells perquè ara estic en un altre moment, però sempre recordo que tenien pànic de la selectivitat i sempre els hi deia... Keep calm. Keep calm.
1: Clar, en anglès.
0: Keep calm. Molt bé.
1: Sí. Keep cut.
3: Ah. No, I al final s'ho treien amb molt bona nota. Per això jo vull donar ànims a tots els que ens estan escoltant, que tot és possible amb actitud. Això sempre.
0: Doncs la profe oficial del Flash Urban, la profe d'anglès oficial del Flash Urban, dona molta sort a tots els oients que tinguin la CLE.
1: Sí, el que passa, Mamen, és que aquí les classes d'anglès serien amb paraulotes i tal, eh? Això també t'ho avanço.
3: Bueno, això també ho podem parlar, eh?
1: Sí, en plan, go fuck yourself. Fuck off, tot això que està tan de moda últimament. Mamen, jo vaig treure un 9-7 a la CLE d'anglès. Vaig ser la cabra.
3: Oh my God, la professional.
1: Sí, sí, totalment.
0: Mamen, haurem de parlar, haurem de fer negocis, tu i jo.
1: Sí.
3: Doncs cap problema.
0: Perfecte. Un pató guapa, que vagi molt bé, profe.
1: Per favor.
0: Adéu, Mamen.
3: Adéu,
0: Mamen.
2: 93-545-68-68.
0: Hola, bona tarda.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Dios, quina hola.
6: Oriol i Antonio.
0: Oriol i Antonio, des d'on us truqueu?
6: De Sant Cugat.
0: Molt bé. Com porteu la CLE? A veure.
6: nosaltres.
4: Ah, no?
1: I què feu?
6: Bueno, finals.
1: Finals. Però de què? De primer de batxillerat o de quin curs?
6: No, no, segon d'ESO.
4: Segon d'ESO, clar, encara, encara us queda una mica per la CL encara, eh?
1: Són mocosos, mocosos.
4: Sí, sí.
1: Diuen que tercer d'ESO és el curs més xungo de secundària, eh?
6: Mentira, és quart.
4: És quart.
1: No, és veritat, quart és molt chill, no?
4: Bueno, jo quart recordo passar-ho malament, eh?
1: És que jo quart vaig deixar de fer mates, llavors, tranquil·líssim.
4: Ah, jo també.
1: I a tercer encara feia i era horrible, tercer d'ESO, les mates.
4: I Oriol, Antonio, quina és l'assignatura que més odieu? A veure...
6: Física i química.
4: Ah, és una pinga, física i química, eh?
1: Uau. No, no, era dramàtic. I a primària es feia en anglès, que era science. Vaya pinga, sí? Era horrible.
4: Sí, sí.
6: No, sí, socials, també està... Història és una merda.
4: Ah, història i socials és una merda, a mi m'agradava.
1: És d'estudiar, és el problema, que clar, aquests nens no estudien.
4: Molt bé, Oriol, Antonio, que vagi bé, guapos.
1: Us bon vin. Adéu.
4: Adéu. Vinga, va, que volem saber com porteu la CL.
1: I en cas de no fer la CL, doncs això, dieu-nos quina assignatura us flipa i quina us sembla una puta merda.
4: Hola.
7: Ciao.
4: Hola, qui ets?
1: Hòstia, era un gemido?
7: No.
4: Ah, com et dius?
7: Judit.
4: Judit, des d'on es trucas?
7: Des de Bellcaire, des de Lleida.
4: I tu has de fer la CL?
7: No, encara no.
4: Encara no, quants anys tens?
7: 14, quasi 15.
4: Ah, vale, vale. Ah, jove encara.
1: O sigui que ara estàs a tercer d'ESO, literal, no, Judit?
7: Sí.
1: Perfecte. I, bueno, això, quines assignatures et molen molt, o quina t'agrada molt i quina t'agrada gens?
7: Uà, la que m'agrada més, jo diria, educació física, i el que no m'agrada gens és física i química.
4: Clar, la Judit és de les que no estudia res. El que li agrada més, el que no s'ha d'estudiar, educació física.
1: Exacte. És la que ve enxant al col·le, fuma pitis, li agrada saltar el potro i ja està.
4: Està molt bé, això, no, Judit? Bueno, molt bé, guapa, no, no té paraules, la Judit.
1: Això és que hem encertat, sí, sí.
4: Hola, bona tarda.
8: Hola.
4: Hola, com et dius?
8: Carme.
4: Ui, Carme, tu quants anys tens?
1: Carme, tu, eh?
8: Què, quants anys tinc?
1: Ui, és iaia Conxita.
4: Sí, no?
1: Carme?
4: Quants anys tens, eh, Carme?
8: Jo, 22.
4: 22 tens?
1: Què? A veure, Carme...
8: Sí, el que passa és que fumo molt.
4: Fumes? Ah, doncs pues mira, no, fumeu, no fumeu, sisplau. Carme... Mira, mira el que passa després.
1: No, però una cosa, Carme, 22 anys a la presó, no vol dir? Perquè no té 22 anys aquesta nena. Ah! Ah!
8: Mal parit.
1: Ui.
8: No em diguis això.
1: Bueno, doncs pues què, Carme, estàs preparada per la CL?
8: Sí, sí, sí.
4: Amb 22
8: sí, sí,
4: anys tampoc...
8: Sí, he repetit 3 cops, però estic preparada.
4: Has repetit 3 cops la CL o 33 cops?
1: Sí, perquè... clar.
8: Ai, com
1: ets. Ho has repetit 3 divorcis, perquè clar, amb 90 anys,
8: també,
1: Carme...
8: Això sí, això sí.
4: Ah, veus? Aquí t'hem pillat.
1: És que no és només veu de iaia, té veu de bruixa, una mica.
4: Home, 3 divorcis has de ser una bruixa, eh?
1: Sí, bruixa, piruixa. Sí, sí. Hasta l'último centavo t'has llevado,
8: Però si tots volen tornar amb mi, que bruixa!
1: Tots volen tornar amb ella.
4: Perquè tens una poció perquè tornin amb tu, saps?
1: Clar.
8: Home, jo sóc bona dona, jo els estimo. Els homes els estimo, eh?
4: Sí, sí. Va, un petó, guapa, que vagi bé.
1: Que vagi bé, adéu.
8: Ah, però què?
4: Què de què?
8: Com un petó ni res, que jo vull anar al concert aquest.
4: No, bueno, ja ho direm al guanyador.
1: És que és màxim per 50 anys, tu ja passes l'edat, ho sento.
4: Vinga.
2: Vols quedar-te a gust en directe? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flaix FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flaix FM 93.8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Escoltes Flaix FM Andorra 93.8.

0: descifrarte. Es especial tu forma de amarme. La manera en que me miras.
1: Això es diu culo. Culet,
2: culo.
1: Culet.
2: Allà, no.
1: Com el Sitxan. Atenció, perquè el dia 13 de juny...
2: Atenció. Sí?
1: Estrenem el Palmeo Festival al Beach Club del càmping de Cala Cojó a Platja d'Aro.
2: Olé!
1: Tecno i flamenco, rumba, fusió de flamenc i electrònica. La polla.
2: Home, bastant guapa la barretxa, eh?
1: Sí, sí. Vols anar-hi gratis? Truca'ns ara al 935456868 i ens has d'explicar una mica com portes la CL, quina és la assignatura que més t'està costant i quina nota has d'aconseguir, eh?
2: Ojo, molt bé la base aquesta, eh?
1: Està superfina.
2: Oye, doncs a veure què ens diu l'audiència. Estem molt pendents, ja sabem que són setmanes dures, però per tu ja està aquest programa.
1: Saps que hi haurà el dia 13 de juny?
2: Hi haurà, Miquel.
1: Jaleo!
2: Vaya jaleo!
1: Vinga, va.
3: 93 545 68 68.
1: Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Com et dius tu?
2: Buenas.
4: Em dic Guillem.
1: Guillem, des d'on ens truques?
4: Des de Girona.
1: Molt bé. A veure, tu quin curs fas?
4: Jo faig quart de l'ESO.
1: Quart d'ESO.
2: Vale, aleshores, clar, no t'estàs preparant ni per mitja selectivitat, oi, nen?
4: No.
2: Pues cuéntanos, rei.
1: I què tal al final de curs?
4: Bueno, estem aquí, justament estàvem estudiant amb uns companys meus i, bueno, us hem trucat per això, ens feia gràcia.
1: Ah, que et feia gràcia trucar a la ràdio. Molt bé.
4: Sí.
2: Vale, doncs fem una cosa, fem un tracte. Ja que ens heu trucat i és tan graciós, vosaltres, a canvi, ens heu de dir quina és la millor assignatura de quart d'ESO i quina és la pitjor, la que us fa més fàstic.
4: Jo crec que la millor és educació física.
1: Per què?
4: Perquè és la més senzilla.
1: Vale.
2: Sou els tetes vosaltres de la classe o no? Digueu la veritat.
4: Una mica, una mica.
1: Ah, vale.
2: Els típics, que van en xandall, fumen pitis...
4: No, fuma mata.
1: Ah, mira. Bueno, mira, els malotes estan convertint una mica més sants.
2: Seran farmacèutics, potser, els malotes.
1: I la assignatura que menys t'agrada?
4: A mi la que menys m'agrada és estudiar com de pagès, però tinc un company que li agrada molt estudiar de pagès.
1: Hi ha una assignatura que s'estudia pagès?
2: Però a quin col·le aneu? El de la granja? La granja escola, clar, per això es diu granja escola. No, en sèrio, però que esteu fent un curs especial de pagesos o no?
4: Anem a una concertada de pagesos.
1: Ah, sí?
2: Això existeix o no?
1: A quin col·le aneu?
4: Bueno, a casa estudio.
1: Com que estudies a casa? Guillem, en sèrio, estem treballant. Ja.
2: Que estàs rient de nosaltres o què, Guillem?
4: Sí.
2: Ah, doncs llavors... Bueno, doncs
1: hòstia, ja Guillem, una cosa, que estem treballant, estem fent un programa. Ara si
4: és
1: aquí...
4: És broma, és broma.
1: No, és que si has de trucar aquí per tocar-nos els collons, toca una altra ràdio i toca els collons una altra ràdio, vale, guapo? I no ens molestis, saps, tio?
2: Ja, veus, ja has
1: perquè ens estàs cabrejant,
2: ja
1: saps, Guillem?
2: Ja ens ha el Miquel, tonto el culo. Ja
1: és que és tonto aquest tio, és tonto, ja està.
2: Mira, tant de bo us lesioneu saltant el potro a l'educació física. Bueno, va, adéu, nois, que us bombin.
1: Cada mai ja pots dir que has trucat a la ràdio i ja no sé...
2: Ja ens ha vacilat, tio.
1: Has trucat a la ràdio i vacilat, eh? Vaya gilipollas, eh? Hola!
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Didac Perpinyà.
1: Didac Perpinyà, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. A veure, Didac, quan hagis baixat el volum de la ràdio, què tal al final de curs?
5: Molt bé, gràcies.
1: Ah, de res.
2: Didac Perpinyà?
5: Què?
2: Tot bé o no? Quants anys tens?
5: Jo, 12.
1: 12 anys. 12
2: anyets, vale. I quin curs fas, aleshores? Primer d'ESO, no?
5: Primer
2: d'ESO,
5: sí.
1: Vale. I quina és l'assignatura que menys t'agrada?
5: Que menys m'agrada. Castellà.
1: Castellà, vale.
2: I la que més?
5: La que més, educació física, òbviament.
1: Hòstia, molt bé, Guillem.
2: Tots són d'educació... Jo he de dir que odiava educació física.
1: A mi jo no suportava.
5: Que no fem res.
2: Sí. Jo era niño gordito i no m'agradava, clar.
1: I el pitjor era exàmens a educació física. Perdona, no em facis exàmens.
2: Vaya drama, eh?
1: Clar. No us fan exàmens a educació física?
5: Que va.
2: Així us va, així us va.
5: Bueno, només... tipo, quan estem en un esport, ens miren si els fem bé o si els fem bé o si no.
2: Ja.
1: Si fas bé l'esport o no, molt bé.
2: Home, jo recordo que hi havia l'examen de córrer al pati, no?, durant 40 minuts o alguna cosa així.
1: A la Cusnavet. Uf, la Cusnavet, cuidao, eh?
2: Era horrible, bro.
1: Dios. Molt bé, Dina, que vagi bé. Adéu.
2: Hola, niños.
1: Hola.
6: Hola.
1: Hola.
6: Hola. Quina il·lusió.
1: Molt bé, tia, com et dius?
6: Em dic Leire.
1: Leire.
2: Here met tonight. Quina edat tens, Leire?
6: Tinc 21.
1: Molt bé.
2: Ah, o sigui, estàs a la uni, tu?
6: No, estic en un grau superior.
1: Un grau superior.
2: Vale. Vale.
1: I què tal al final de curs?
6: Bueno, ho vaig deixar amb el meu amb la meva exparella.
2: Hòstia.
6: M'he tingut que mudar amb els meus pares i he tornat a fer les pràctiques per aquí. Però molt bé, molt bé.
2: Oye, yo he de dir una cosa. He de dir una cosa. Gràcies pel missatge, tia, però he de dir que aplaudeixo molt aquesta noia que, joder, s'ha aixecat d'una situació com és trencar amb el nòvio, no tenir les pràctiques fetes, tornar amb els pares, i ho ha fet bé, perquè és la cabra.
1: I fer-ho tot.
2: Ara.
1: I com és que vau deixar-ho, Leire?
6: Bueno, estàvem a diferents punts de la vida, segons ell.
2: Mm-hmm. Ah, o sigui, ho ha deixat ell.
6: Bueno, no sé.
1: Això oh, que... has deixat tu!
2: Ui...
1: Però ho has deixat tu, Leire.
2: Digues la veritat, va, Leire, no tinguis vergonya, estem en casa.
6: M'ho va dir ell i jo li vaig dir que vale. O sigui, no va haver-hi...
1: Ah, va ser com consensuat, en plan, això s'ha d'acabar.
2: Jo crec que el tio li va dir i la Leire va dir sí, pues me adelanto a romper.
1: I ja et deixo jo tu, no? Sí. Tu no em deixaràs a mi.
2: És la típica de estàs despedido, no, me voy yo, saps? A les empreses.
6: Sí, sí,
1: molt bé, Leire. I, escolta, barrejar el cicle amb l'amor, què tal, tia?
6: Bé, sí, ell venia amb mi al meu col·le.
1: Ah, doncs encara més barrejat estava.
6: El mateix cicle. I anàvem junts a la classe i tot. A lo millor ara m'ho està escoltant.
2: Sí, però bueno, tampoc l'has insultat. Vols insultar-lo ara, que t'està escoltant?
1: Si ho vols fer-ho endavant.
6: No, no, no.
1: Vale, com es diu?
6: David.
1: El David?
2: David.
1: David.
2: Mira, no li direm res, però bueno, el David va ser un fill de puta insensible, ja està, no passa res.
1: Molt dolent, el David.
2: Molt dolent. De què és el grau que fas, tia? Perdona.
6: Energies renovables.
1: Energies renovables.
2: Hi ha un grau d'això?
1: Sí.
2: Per favor, que vingui Donald Trump.
1: I escolta, qui treu més bones notes, la Leire o el David?
6: La Leire.
1: Ah!
2: El David és un tete que va con la motillo i los petes.
1: Molt bé, Leire, que vagi bé, guapa. Que vagi...
2: Adéu.
6: Adéu, moltes gràcies.
3: Estem bojos per escoltar-te. 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: És que vinc de comprar i... jo he encontrat bones ofertes.
2: Què has comprat? A veure, tieta.
1: 1.400 euros al macro.
2: Què dius?
3: Però el macro què és? El vostre camell o què? Mare meva, vaya drama.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Podem Artugante, així es diu aquesta cançó de l'Omar Cors i el Llengo Flow.
1: Yeah, baby.
0: Vaya flow.
1: Per favor.
0: Va, vinga, va, com portes la cele? 9-3-5-4-5-6-8-6-8 és la pregunta que fem avui, perquè d'aquí molt pocs dies arriba la selectivitat i sí que és veritat que de moment no hi ha ni una estrucada que hagi parlat de la cele. Tots són nens que estan fent l'ESO.
2: I jo, bueno, jo perdoneu-me, no em crec que tots els de la cele estigueu estudiant. Segur que hi ha algun fill de puta, no, com el Miquel i jo, que no repassàvem ni la tapa del llibre.
0: Que vale? Res de res.
2: Hòstia, el meu germà fa la cele d'aquí dues setmanes.
0: Sí?
2: Sí, sí, el Iago.
0: Està nerviós?
2: Està nerviós, des d'aquí li faig una abraçada i molts ànims, Iaguito. Oh.
0: Doncs vinga, va, si vols participar, quedes al telèfon.
3: 93-545-68-68.
0: Com portes la Selex? Quina és la signatura que portes més malament? I quina O no t'hauries de treure per entrar, doncs, a la uni o a la carrera que vols fer, vale?
2: Clar, és que hi ha notes de tall molt altes, eh?
0: Molt altes.
2: Molt altes.
0: Però és més l'oferta i la demanda que no per res, eh?
2: Clar, sí, sí, sí.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Buenas.
4: Xenia.
0: Xenia, des d'on ens truques?
4: Des de Canyelles, Garraf, però bueno, ara estic a l'autopista.
0: I tu has de fer la CL d'aquí uns dies?
4: No, mira, fa una setmana vaig deixar el...
0: Què vas deixar, Xenia?
2: Xenia?
4: Hola?
2: Hola, hola.
0: Digues, què vas deixar?
4: El cicle superior.
0: Ah, vas deixar?
2: Però per què, Xenia?
4: Perquè els professors no saben ser professors.
2: Però, Xenia, ara no vagis d'aquesta reivindicant. Tu volies rascar-te el cony i per això has deixat el grau, no?
4: No, no, no.
0: A veure, quin grau era, Xenia?
4: Interiorisme.
0: Interiorisme. Tu t'interessava l'interiorisme, Xenia?
4: Al principi sí, després ja no.
0: Però per què ja, després ja no? O el contingut o el profe?
2: Va veure l'interior de les persones i no li va agradar. No. No li va agradar, sí.
4: Ambas, ambas.
0: Però per què? No, un cop ja estaves a dintre l'interior, ja no et molava o què?
4: Ja, no, no. Els professors es pensen que som arquitectes professionals i res.
2: Uf! Ullo. O sigui, tenen complexa de polla petita, tu creus, Xenia? D'això que volien ser una cosa, igual que els segurates que volen ser polis, que no ho són.
4: Exacte.
0: Ullo!
5: Tomba!
2: Això és molt dur, eh?
0: Per tant, fes un resum. Quan estudies interior, què està estudiant la gent? Arquitectura, més o menys?
4: Sí. Sí, bàsicament el mateix, perquè jo pensava que no era el mateix, però sí.
0: Vale. I tu, quan anaves a estudiar, els profes tenien complexa de no haver arribat a ser arquitectes i havien de dedicar-se a ensenyar, no?
4: Bueno, no, són arquitectes, però a la vegada són professors.
0: I a la vegada són profes, vale. I això sí. No et cauen bé, aquesta gent?
4: No.
0: I per què no?
4: Perquè, no sé, lo tienen subidito.
2: Bueno, no sé, Xenia, és que clar, són valoracions, jo crec que subjectives, i en el fons tu has deixat la carrera o el grau o el que fos, perquè és que tu et de la suava el cony i ja està, no passa res, pots admetre-ho.
0: Clar, però posa almenys un exemple de perquè, per justificar el que estàs dient, sí. Saps?
4: Bueno, és que a veure el tracte que donen...
0: Però quin tracte?
4: El meu institut també no té bona fama, la veritat.
0: Però a veure, quin tracte? Què et deien els profes? Com perquè estiguis així enfadada amb els profes?
4: Bueno, doncs em parlaven malament, ho fas tot malament, et parlen així a tothom, fas tot malament,
0: no vas per res.
2: Us fan sentir petits?
4: Sí.
2: Per favor. Sí. Bueno, no sé, Xenia, doncs ho sentim moltíssim. Hi havia alguna assignatura que t'agradés tot i això dins de l'interiorisme? Ah. Per favor, salut.
4: Bueno, el 3D.
0: El 3D, t'agradava el 3D.
2: Que era com un vídeo, era com un videojoc, no? I per Pamfiles com tu anava bé, no, Xenia?
4: Sí, sí.
0: Sí, però, Xenia, carinyo, si t'agrada això i no t'agraden els profes, canvia de centre, no? I continua estudiant el que vols estudiar, no?
4: No, sí, ho vaig pensar, però ja m'he desanimat. No.
0: És millor anar al Mercadona.
2: No, Xenia, un moment, no. Mira, jo tinc una idea, Xenia, és veritat. No cal que tornis a un centre. Això sí, treballa tu a diari, pel que t'agrada. En aquest cas, el 3D. Treballa tu a diari, no descansis. I aviat veuràs que podràs crear la teva pàgina web o la teva empresa de 3D. I allà estarem nosaltres per dir-te, ho veus com podies fer-ho? I això vull que facis, vale? Motiva't, creu tu, vals més que ningú.
4: Vale, moltes gràcies.
0: Sí, Xenia. Però si no, mira, escolta'm una cosa, Xenia. Escolta'm, ja que la tenim, t'ho diríem, Xenia.
2: Adiós.
4: Digue'm.
0: Ai, Xènia. A Flash FM.
2: No tens raó.
0: Estem buscant provadors de festes Brapap i pots guanyar 1.000 euros per sortir de festa, vale, Xènia?
2: Ojo, 1.000 pavos, Xènia. Només per un dia en Flash. Te lo puedes creer, reina?
0: Tu t'agradaria?
4: Madre mía. Ah, bueno, a mi no m'agrada molt la festa, eh?
2: Joder, Xènia.
0: Pues Xènia, tia.
2: Oblida el que t'he dit abans, per favor. És que, clar...
0: Mira, Xènia, tu vas a InfoJobs, vale? Dones d'alta, vale? I busques... Flash FM, vale? A dintre d'InfoJobs, a la pàgina web, vale? Hi ha una oferta de feina que es diu provador de festes. I has de fer una cosa, Xènia. Has de creuar els dits, vale? I potser t'emportes 1.000 pavos per sortir de festa amb InfoJobs i amb Flash FM, vale?
2: Què opines?
4: Vale. Bueno, a veure, la veritat que està bé, eh?
0: T'ho estan dient en sèrio, eh?
4: Em fa sí? falta.
0: Ah, mira,
2: em fa falta, clar, la Xènia, molt bé.
0: Clar, que no vols estudiar, almenys.
2: Oye, cariño, això... No, està bé que no estudis, però sisplau... Que por vaga no pierdas toda una vida, ¿vale?
4: Ah, no, no, yo ahora sí treballaré.
0: De què? Buscant. De què treballes?
4: No, no, estic buscant. Avui he tirat currículum a un munt de llocs.
0: Pues ves a InfoJobs, tia.
2: Clar.
0: Clar.
4: Però ja, quins... sí, ja.
2: Però, Xènia, però a quins llocs? Fes-nos 5 cèntims del perfil de feina que busques ara.
4: Mira, he tirat al Dream, a l'Alehop, al Tiger i a
0: vale.
4: coses així.
0: Molt bé, però això... a botigues.
2: Vale, però això són botigues, Xènia. Està molt bé si és el que tu vols, però jo penso que tu volies algú més rotllo 3D i creatiu, oi que sí?
4: Sí.
0: Pues... Sí, clar, però si no ho ha estudiat, no, saps?
2: Bueno, però ho pot practicar sola. Hi ha molta gent que es fa sol, eh? Mira els DJs professionals que ho fan sols, clar.
4: Ja.
2: Bueno, Xènia.
0: Vols que t'ajudem a buscar feina? Digues si busques alguna cosa, digue-ho per la ràdio.
2: Clar, potser la gent ofereix, no?
0: Clar.
2: Fem aquí en InfoJobs.
0: Què t'agradaria treballar, carinyo? A veure.
4: Ara mismo lo que venga, eh?
0: Ah, t'és igual.
4: Sí.
2: Oye, pues li podem dir que vingui a fer-nos el cafè.
0: Ah, pues, vols venir a treballar a la ràdio?
2: Clar. Sí. Vols ser com la nostra productora del programa?
0: Clar.
4: Vale.
2: Pots muntar
0: vídeos. Vale, sí, pots, tal qual.
2: Pots muntar vídeos i tal. Oye, no, ara fora conyes, això és cachondeo, però de veritat, un dia hem de fer un programa InfoJobs. És a dir...
0: Sí, a buscar feina la gent.
2: Que la gent busqui feina vale. i que la gent ofereixi.
0: Molt
2: Serà
0: bé,
2: la polla.
0: Molt bé.
2: Oje.
0: Molt bé, Xènia, gràcies, guapa, que vagi bé, un petó.
2: Vinga, Valentín.
0: Adéu.
1: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

Les cabretes truquen al Flash Urban. 93-545-6868. Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: de la vaca. Justin Bieber i Nicki Minaj, amb qui et quedes?
1: Doncs jo amb el Justin, 100%.
2: Sí, no, jo he de dir que també, amb el Justin, sí. O sigui, Nicki ho veig tot de plàstic, no? És com una Barbie...
0: A la baix, dret i esquerra. Bueno, va, anem a fer una broma telefònica. Que heu demanat vosaltres a través del WhatsApp de la ràdio?
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: A qui anem a trucar, amic Tomàs?
2: Anem a trucar al Jorge Carmona Ruiz, vale? I atenció, perquè és un infermer de Màlaga.
0: Hola!
2: D'un hospital de Màlaga. No, perdó, infermer no, és un cuiner. D'un hospital de Màlaga.
0: Vale.
2: I diu així, hola, bona nit, Miquel i Tomàs. M'agradaria que li féssiu una broma telefònica a un amic meu que és de Màlaga. Us poso en context. Ell treballa de cuiner barra pinxa a l'Hospital Virgen de la Victòria de Màlaga. La idea és que es feu passar per algun familiar del pacient i dir que el menjar no li va sentar bé al pacient. Ja us inventareu alguna cosa, que sou uns cracs. Si diu que és un número de Barcelona, que segurament ho dirà, dieu que el pacient doncs és de Catalunya i que va estar ja ingressat o alguna excusa.
0: Ah, molt bona idea, molt bé.
2: Molt bé que ens avisi d'això, perquè molt clar, bé. Jo a vegades em quedo a quadres, però bueno, m'agrada...
0: I ens ha avisat una cosa més, eh?
2: Té una veu peculiar. Ens ha dit que té una veu peculiar, no sabem si serà de pito, no sabem si serà molt greu. Jo intentaré això, mantenir el tipus, perquè ja sabeu que a mi les coses absurdes i gracioses doncs em fan riure i se m'escaparà. I el Miquel, a més, em fa riure que el tinc aquí davant. Així que res, salutacions del Jofre i Jaime, és a dir, els que volen fer la broma, al seu company, Jorge Carmona Ruiz.
0: Doncs anem a trucar al Jorge, a veure si ens agafa el telèfon. El Jorge, que per cert mai haurà escoltat Flash FM, perquè, clar, no és de Catalunya.
2: Clar, és malaguer.
0: Jorge, va.
2: ¿En serio, Jorge? Jorge Javier Vázquez. Me vuelvo loca. Hola.
4: Hola.
2: ¿Jorge? ¿Jorge Carmona
4: sí,
2: Ruiz?
4: Sí, soy yo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Sí, bien.
2: Nada, vale, era para confirmar una cosa. Tú eres cocinero, ¿no?, del Hospital Virgen de la Victoria, en Málaga.
4: Sí, correcto, sí.
2: Vale, no, nada, es que llamo al hospital y me han pasado tu contacto. Bueno, nada, es solo para informarte de una cosa. Yo soy el hijo de uno de los pacientes, somos de Cataluña, y bueno, nos tuvieron que ingresar ahí por emergencia y tal. Nos tuvieron que ingresar ahí y le ha sentado a mi padre muy mal la comida. Del hospital, entonces yo llamo al hospital, la solución se me ha hecho un poco rara, me han dado tu número, entonces es para que dejes las cosas claras de cómo es posible que un cocinero de hospital no se encargue de cuidar las cosas del hospital, ¿me entiendes?
4: Pero, ¿es una broma o qué?
2: ¿Una broma? Perdón, me parece una broma que tú me preguntes si yo te estoy tomando el pelo con algo tan serio y delicado, te lo digo de verdad. Te lo digo y de corazón, ¿vale? Entonces, si me puedes tú contestar normal en vez de decirme si es broma, me haría más, no sé, tendría más sentido la situación, ¿me entiendes?
0: No, puta. No!
2: Però per què ens ha penjat?
0: Aquest home no vol problemes.
2: Aviam,
0: saps?
2: Dubte, creieu que ha buscat el número de la ràdio? Podria ser, eh?
0: Uf, no crec, eh? Amb aquesta veu que té, què vols que busqui? A veure...
2: Semblava una mica Luis Enrique, però veu de
0: sí,
2: pito, no?
0: Clar.
2: El partido estaria complicado.
0: Sí, anem a trucar.

0: Aquest no pararà de penjar, eh?
1: Vale, fem una última intentada, a veure si tal. Que pena. Jo volia que fos més graciosa la veu encara.
0: Com a mínim s'ho ha cregut.
1: Sí, o no, no sé. És que clar, són aquestes trucades que ens posen en dubte moltes coses. I que ens reien molt, també, evidentment, perquè ens encanta quan surten bé les bromes.

0: penjar.
1: Oye, no, des d'aquí abraçada a l'Hospital Virgen de la Victòria de Màlaga, que segurament no ens escolti ni el Tato, però... I salutacions també al Jofre i Jaime. Sentim moltíssim que no hagi sortit bé, però bueno, en qualsevol cas tenim una sorpresa a partir de les 9 que la gent no s'espera.
2: Que flipareu.
1: Que és la pollíssima, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, va, que si voleu demanar una broma telefònica ja sabeu que heu de fer-ho a través del WhatsApp de la ràdio, vale?
3: Envia'ns un WhatsApp.
2: Sí, pom.
3: 699-69-69-69.
0: WhatsApp obert fins a les 11 perquè puguis demanar bromes telefòniques. Ara, però, mandarim el telèfon al 935456868 perquè avui estem preguntant, que està a punt d'arribar a la SELE, la SELE Activitat, sí. I estem preguntant com ho porteu, quina és la signatura que menys us agrada i a quina nota hauríeu d'arribar per entrar al que voleu estudiar. Sí, endavant, vale?
1: De moment només ens ha trucat una persona, crec que cap, no? De la SELE.
0: De la SELE ningú.
1: Joder, macho. Sí.
0: Ens han trucat nens de l'ESO que estan acabant el curs.
1: Mira, escolta, i si hi ha pares que teniu fills que estan estudiant per la SELE, ens els passeu, que potser estan ocupats a l'habitació, però que ens truquin, vale, guapos?
0: Que estan a l'edat del pavo.
1: Exacte. Uf, que insuportables estem, eh? Amb 18 anys i 17. Som horribles, bro.
0: Que flipes.
1: Som horribles.
0: Va, telèfon obert, va.
3: 93-545-68-68.
0: Per si ens vols trucar ara mateix en directe, està el telèfon lliure. 93-545-68-68. Com portes la SELE si estàs estudiant? Clar, que potser està tothom estudiant ara mateix, saps?
1: És que no és cap tonteria, però a veure, jo sé que hi ha els alumnes yonquis fumats que no esteu estudiant un huevo i que esteu escoltant-nos mentre feu els petes. Truqueu-nos, va, que us encanta, cojones.
0: Vinga, 93-545-68-68.
1: Vamos.
0: Hola, bona tarda.
1: No, no, vaja, no!
0: Per una trucada que tenia.
1: Ens han danjat penjats com un fuet.
4: No.
0: Hola, hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Rafa. Per bien, si podeu gastar una broma amb una companya.
0: Rafa, no t'enteres de res,
1: Rafa,
0: guapo.
1: Les bromes es demanen a través del WhatsApp.
5: Vale, perfecte, us demano. Perdona, gràcies.
1: No, però espera.
0: Espera, Rafa, espera.
1: Rafa, a veure, un moment.
5: Vinga.
1: No, tu tens uns 40 anys, no, aprox?
5: Una mica més.
1: Una mica més. Bueno, tu recordes la, sí, la selectivitat, com et va anar o no?
5: No, jo no ho vaig fer. Jo estudia massa tard, ja.
0: Ah, sí? Què vas estudiar,
5: tu? Jo, en 40 i pico d'any, vaig fer un grau mig, imagina't. Que
0: ah, molt bé.
1: I de què, Rafa? Mecànica o què?
5: No, d'emergències.
0: D'emergències sanitàries?
5: Correcte.
0: I ara et dediques a això?
5: Correcte.
0: Molt bé.
1: El Rafa només volia fer el boca a boca, ja està. Digue-ho, Rafa, tu volies fer petons a la penya, oi que sí?
5: Bueno, ja li faig a la dona.
0: Ah, molt bé, Rafa. Ah, bé, molt bona resposta.
1: Sí. Molt bona resposta, perquè si no dormies al sofà, eh?
5: No, no, sí, com ho saps. Us envio per WhatsApp, perquè envieu una broma, sí, una companya.
0: 699-69-69-69. Vale, Rafa?
1: Vamos, Rafa.
5: Gràcies, macos.
3: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: muchacha, bonita, Aisa, RVFV y Crimble. Això que ha sigut muchacha, que sona a través del Flash Urbà.
1: Una muchachita, bien bonita.
0: Muchacha, bonita. Bueno, bueno, va, que tenim una sorpresa per vosaltres, que us hem dit que tindríem una sorpresa i ha arribat el moment a les 9 i 9 minuts de la nit.
1: A veure, per posar una mica en context, aquestes darreres setmanes arreu de Catalunya s'ha posat molt de moda i s'ha fet molt viral una cançó que és la del Cargol ja no treu banya, vale?
0: La cançó de Cargol treu banya ha doncs, fet pues, un remix.
1: Un remix, vale, que ha fet un tio que es diu Naim, vale? I que ara escoltarem perquè entengueu una mica la cançó, com és de popular i sobretot si ja la coneixeu, doncs que la canteu des de casa.
0: Escoltem la versió del Cargol treu banya.
2: Nois, sí, tinc una mala notícia.
3: Què ha passat?
2: El Cargol ja no treu banya.
0: Oh, ja no treu banya.
2: L'ha matat un marroquí.
1: Què?
2: Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
3: No!
2: L'ha aixafat.
3: L'ha aixafat.
2: L'ha deixat allà aplastat al terra.
3: Ara la gent ja ha marxat.
2: Li cantem?
3: Ara la gent ja ha marxat.
2: Per què?
0: Això segur que us ha posat a TikTok, eh?
4: El Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El Cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
0: Vale.
4: Cargol ja no treu...
0: Aquesta que segurament us ha sortit mil cops a TikTok o a Instagram, eh? S'ha fet superviral, aquesta cançó, eh?
4: No treu vi, l'ha aixafat un marroquí. Ara què hi farem? Què hi farem?
1: Està guapa, eh?
0: Està molt fina,
1: està molt fina.
4: Què hi farem? Què hi farem?
1: I clar, nosaltres volíem saber qui era aquest tio i intentar conèixer aquest tio.
0: I mira, aquesta tarda ens hem posat en contacte amb ell.
1: I podria ser que l'hem trucat?
0: L'hem trucat i el Babo ha acceptat entrar en directe avui al Flash Urbà.
1: Hòstia, en sèrio?
0: Hola, Naim.
1: Naim,
0: bona nit.
1: Hola.
5: Bona nit.
0: Què tal, com estàs?
5: Bé, molt bé, molt bé.
0: Benvingut al Flash Urbà, tio.
5: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Hi ha molta gent que es posa nerviosa quan parla amb nosaltres, però és que ara som nosaltres que estem nerviosos de parlar amb el Naim.
0: Clar, clar, és que és una estrella ara mateix a TikTok, el tio, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, tu sabies que això ho petaria tant a TikTok?
5: La veritat és que no, perquè com que va ser tan imprevist així, improvisat al moment, o sigui...
1: Vale.
5: És flipant, la veritat és que estic flipant.
1: Jo vull saber una mica com se us va ocórrer, els teus col·legues i a tu, clar, composar aquesta mena de cançó i sobretot fer referència a una històrica de les cançons per nens i la versió, pues, això, basada en un marroquí que va aixafar el pobre Cargol.
5: Pues, sincerament, bueno, a part de que tenim massa imaginació nosaltres,
0: vale, això per començar.
5: Ja havíem fet altres versions així de cançons així infantils.
1: Vale.
5: I clar, i vam dir, per què no fem la del Cargol? I clar, els meus col·legues anaven a marxar ja i dic, va, fem l'última. I va ser gravada superràpid i corrent i vale, va sortir aquesta versió del Cargol.
0: Així. Ah, justament la que es va fer més ràpid, la que es va fer d'última, és la que es fa viral, tu.
5: La que menys pensàvem que es faria viral, o sigui, és la que s'ha fet viral.
0: Molt bé.
1: És que jo, de fet, la vaig descobrir perquè vaig veure una noia que va ballar i va dir, aquesta és la cançó de l'estiu, jo dic que sí. I de sobte dic, hòstia, el TikTok, i el cercador veig, Cargol no treu banya. I dic, què és això? I veig el Naim i els seus panes, digo, aquests cabrons s'han fumat un peta i estan cantant això.
0: A mi simplement m'ha sortit...
5: He formatejat a tots els joves.
0: A mi simplement m'ha sortit el para ti. Jo un dia al TikTok dic, no, onda, qual, què és això? I vinga.
1: Sí, sí.
0: I escolta, a tu et paren pel carrer o què? Amb això.
5: Sí, la veritat, bueno, últimament m'estan parant bastant aquests dies, sincerament.
1: És que el Naim té una cara que reconeixes, perquè a més és molt guapot, té la perilla aquesta, Naim? Has lligat, amb aquesta cançó, fill de puta?
5: Estem de moda.
0: Ara mateix el vídeo només a TikTok té quasi 150.000 likes, eh?
1: És una barbaritat.
0: Sí, sí. No, no.
5: La veritat és que sí.
0: Molt bé. Fa 6 dies que es va publicar aquesta versió del Cargol treu banya, i atenció, perquè...
1: Ara volem que la canti el Naim.
0: Ara la cantaràs no pel TikTok, sinó en directe a Flash FM, al Flash Urban, vale?
1: Sabem que tens un col·lega al costat que farà una mica de MC, posarà la base, no?
5: Clar que sí.
1: I a tu et tocarà doncs, fer el rap tan característic al costat del teu bro, així que res, quan ens aviseu ja baixem els volums i tot vostre a la ràdio.
5: Perfecte, doncs quan vulgueu.
0: Doncs vinga, va, som-hi.
5: Vinga. Sabeu que el Cargol ja no treu banya?
3: Com que no treu banya?
5: L'ha aixafat un marroquí.
3: Què dius?
5: L'ha aixafat. Què hi farem ara? Què hi farem?
3: Què hi farem?
5: Li dediquem una cançó?
3: Ja, no.
5: El Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El Cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí. El Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El Cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí. Què hi farem? Què hi farem? Què hi farem? I què hi farem? Què hi farem? Què hi farem? Anirem junts, anirem a Betlem. Què hi farem? Què hi farem? L'aixafat, un marrec. Què hi farem? Què hi farem? Era un amic cigarret.
0: Molt bé!
1: Bravo!
4: Allà.
1: Hòstia, nois, en
0: molt
1: sèrio.
0: Bé, ahí,
1: bro, l'han clavat, o sigui, l'han fet exactament
0: sí,
1: igual,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Segueixen cantant ells o és la cançó, això?
0: És la cançó, aquí.
1: Ah, vale. Naïm, estàs allà?
5: Sí, estic aquí.
0: És el primer cop que cantes per la ràdio en directe o què, tio?
5: La veritat és que sí.
0: Sí? Home, hòstia, doncs et podries dedicar a això, eh? Podria ser cantant, eh?
5: Bueno, ho intentarem.
1: Jo, a veure, jo he de dir una cosa. El Naïm avui ens ha fet un favor, que ha estat el que permetre'ns trucar-lo. Naïm, que sàpigues que t'esperem aquí a la ràdio, que vinguis amb el teu col·lega o amb qui vulguis, vale? I fem una estona de programa junts i que la gent et truqui i et faci preguntes, vale?
5: Oh, i tant que sí. Quan vulgueu em truqueu i jo estic disponible.
0: Perfecte, tu et vens aquí a la ràdio. Però atenció, perquè ara mateix nosaltres tenim una sorpresa per tu i pels oients, vale?
1: Sí.
5: Aviam.
1: A veure, Naïm, està molt bé, tu ets un tio de puta mare, has fet una cançó molt guai, però que sàpigues que des del programa, no sé si ho saps, però també ens agrada fer algunes versions, doncs, de cançons. I hem pensat, home, el Naïm fa versions de temes infantils, és una cosa que no hem fet mai. Jo crec que aquesta cançó, no sé si l'has fet o no, és la del Joan Petit quan balla.
0: L'has sentit mai, no, el Joan Petit?
5: Està pendent, aquesta està pendent.
0: Ah, està pendent que la facis tu.
1: Va, fem una cosa.
0: Clar, doncs nosaltres hem pensat... Agafarem nosaltres el Joan Petit i farem nosaltres la versió.
1: I hem pillat una base de reggaeton guapa, hem composat una lletra bastant curteta per no avorrir-vos massa, però, de debò, si feu la vostra cançó, volem que agafeu idees de la nostra lletra, vale? I ens poseu en els crèdits.
5: Ho farem, òbviament.
1: Sí? I fem un post col·laboratiu amb Flash FM, vale?
5: Ho farem, perfecte.
1: Així doncs, que res, escolteu.
0: A veure què us sembla la versió del Joan Petit, vale?
1: No pengeu, sobretot.
5: No.
0: Vale. No, vale, doncs vinga, va. Després ens valoreu de l'1 al 10 a veure com ho fem. Tampoc es posis un 0.
5: Si, a veure si puc fitxar algun de vosaltres.
1: Home, vale, ja veuràs.
0: Home, si tens una discogràfica, parlem-ne, eh?
5: Home.
0: Vale, doncs vinga, va. Aquesta és la versió del Joan Petit quan balla del Flash Urban.
1: Yeah. La Cabra Records, el Flash Urban. El Joan Petit ja no balla. Ja no balla el malparit.
0: Vamos. Vamos.

0: estàs amb la...
1: Ole, vosaltres.
2: Ole. T'ha molat o no, bro?
1: Ha sigut l'hòstia.
3: Sí? T'ha molat o què? Ens pots, ens pots robar idees, si vols.
2: Sí, sí.
1: Sincerament, us robaré unes quantes idees.
3: Ah, el del Mohamed t'ha molat, que sí?
1: Mohamed, sí. Sobretot el de Mohamed.
2: A veure, hem robat... No, jo t'he robat el dels cigarrets, vale? Per tant, us deixem robar el de gorra Gucci, vale, PSG, va. I que rimeu a Mohamed, que jo crec que és brillant, eh?
1: Alguna estrofa us robo jo.
3: Molt bé, perfecte. Ah, de l'1 al 10, com ho hem fet? A veure.
2: Ah, sí, és veritat.
1: Sincerament, i així ràpid i corrent, us dono un 8.
3: Bé,
2: m'agrada perquè és realista, saps? Perquè el tio podria haver dit, un 10, molt bé, no, i xupar-nos la polla una mica, però no ho ha fet.
1: Aquí, sinceritat.
3: Molt bé. Doncs moltes gràcies, tio, Naïm.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Esperem les teves versions, eh?
2: Sí, sí.
1: O i tant.
3: Vinga, una abraçada.
2: Abraçada, tio. Adéu, bro.
3: Adéu.
4: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh, sí. Yeah.

Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè Infojobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a Infojobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. Infojobs, aquí es comença. Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La

0: Marc Ors amb això que es diu Coco, que sona a través del Flash Urban. Després de parlar amb el nostre amic, amb el Naim,
1: sí,
0: tornem a agafar trucades al 935456868.
2: 935456868.
0: Perquè volem saber què tal us va aquesta preparació per anar a la selectivitat. A veure que, quina nota heu de treure, quina és la pitjor assignatura que heu d'estudiar.
1: Ai, Déu meu.
0: I entre totes les trucades, ja sabeu que regalem entrades per anar el dia 13 de juny al Palmeo Festival, al Beach Club del càmping Cala Coco, a Platja d'Aro.
1: Gitanada històrica, però estarà guapíssim, eh?
0: Hi ha combinació de tecno i flamenco.
1: Olé!
0: I rumba.
1: Olé!
0: I flamenc i electrònica.
1: Olé!
0: 13 de juny hi haurà jaleo.
1: Olé!
0: Si vols anar-hi gratis, truca'ns ara, va.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
3: Què passa?
0: Hola, com et dius?
1: Estàs una mica trist.
3: Javi. Javi.
0: Javi, què et passa, tio?
3: Com estem?
0: Molt bé,
3: aquí estic.
0: Millor que tu, Javi, sembla ser, perquè sí. Déu-n'hi-do, no?
1: Javi, què et passa, tio? Ah. Estàs a punt de suïcidar-te o què, per favor?
3: Què dius? Però si estic bé.
0: Ah, és el passat aquí.
1: És el Tiesini Houdini.
0: Ah, que sí. Té nòvia, el Javi.
1: Ara, Dios, de sobte tens nòvia?
3: Sí,
0: imaginària. Imaginària, no?
3: No us he dit res.
1: Com es diu la Imma, no? La Imma Mano de Siempre, o què?
3: No, es diu Sofia.
0: Es diu Sofia, la teva nòvia?
1: Sofia Vergara.
0: Quin, sí, dia, sí. Quin dia te la vas començar a imaginar, la teva nòvia? A veure.
3: Imaginar? Com que imaginar, tio?
0: A veure, passa-la. Sí, no. Passa-la.
3: Eh?
0: Passa-la.
1: Ojalá posi veu de noia ara, m'encantaria.
0: Passa-la, Javi, passa la nòvia.
1: El tio Javi, pues...
3: Però és que no vol.
0: Ah, sí, ara no vol. És que ara no vol. A veure, no hi ha ningú que es cregui que tu, nen, tinguis nòvia.
1: Jo us dic una cosa. Tenia unes ganes que ara el Javi comencés a dir «Hola, soy Sofía!»
4: «Hola!»
1: Javi, va, no te'n riguis de nosaltres, que per això ja estem aquí nosaltres, vale?
3: No, vale, digue'm, digue'm.
0: Però a veure, amb aquesta veu que fas, que has de tenir nòvia, tu, guapo.
3: Jo tinc cafè, vaig anar a Platja d'Aro.
0: Res, no, tu no has de fer res perquè tu no t'emportaràs les entrades, carinyo.
1: El Javi no té nòvia.
0: Ni entrades ni res, vinga.
1: Va, adéu, Javi.
0: Adéu, Javi, bona nit.
1: Merci per escoltar el programa, xau.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: D'aquí dos minuts torna a trucar per insultar-nos.
1: Aviam, la gent que s'acaba de connectar o que acaba d'escoltar el Javi, que dieu que som estrictes, de debò, aquest tio truca cada dia i se'n riu a la nostra cara i per això també ho fem, eh?
0: I ens insulta.
1: I ens insulta i ens ha dit de tot i ens fa mal al cor.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: És la Sofia.
5: Jan.
0: Jan, però quants anys tens, Jan?
5: 13.
0: Doncs pues no truquis, Jan. A partir de les 9 no poden trucar nens. Sí. Em sap greu, Jan.
5: Podríeu fer la col·lecció del Mundial de cromos?
0: No.
1: No, això ja ens ho vau preguntar un dia, fills de puta. Va, pareu ja, hòstia.
0: Adéu, Jan, bona nit.
2: 93 545 68 68.
0: Va, que estem intentant que ens truqui gent normal, madura, adulta.
1: Sí. Per cert, jo també volia dir que si hi ha gent que ha fet ja la SELE i tal, que ens comenti si va haver polèmica, perquè, bro, tu te'n recordes que cada any que hi passa la SELE, sempre hi ha un grup d'estudiants que s'uneixen i denuncien a la SELE perquè un examen tenia preguntes que no
0: sí,
1: eren.
0: Sí,
1: és bueno, molt heavy, eh?
0: Sí, sempre passa.
1: Sempre passa, però mai s'arregla res i acaben amb la mateixa nota.
0: Vinga, 9:45, telèfon obert, va!
2: Truca'ns ara! 93 545 68 68
0: 93 545 68 68. I avui vindrà l'astròloga a partir de les 10. També podeu començar a pensar què li voleu preguntar a la nostra astròloga.
1: Sí, la Hasha estarà amb nosaltres, al Flash Urban.
0: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius tu?
6: Bones, Rubén.
0: Rubén, des d'on ens truques?
6: Jo, de Figueres.
0: A veure, Rubén, tu has de fer la SELE, no? No?
6: Bueno, l'he fet. L'has fet. Compte, no?
0: Sí, tant, clar.
1: L'has fet i ens vols explicar anècdotes i alguna coseta que va passar o què?
6: Sí, jo vaig ser dels que, per exemple, es van queixar, bueno.
1: Ah, vas plorar com una rata?
6: Sí. Sí, no, vaig treure-me-la bé, però no com volia. I va haver alguna pregunta que no ni venia ni tornava.
0: Però que no entrava a l'altamari, que t'havien de preguntar.
6: Exacte.
1: Quina assignatura era? Era economia d'empresa o alguna cosa així?
6: No, filosofia.
0: De filosofia.
1: Que raro, si filosofia sempre és la típica, que és o Plató o...
6: Sí, saps? Sí, per això mateix. I que... tothom, però molts van fer grup i van queixar-vos. Sí, sí, sí.
0: I va servir d'algú queixar-vos?
6: No.
0: No?
1: I era la pregunta que valia més punts, que és la típica, que és la de 5 punts o no? O era una altra així, chill?
6: No, però valia 2 punts i mig, em sembla que eren, eh?
1: Home, joder, això pot marcar la diferència entre entrar una carrera o no, eh?
0: Entre 8, 10 i...
6: Ah, sí, per, i tant, alguns, per alguns la va marcar i tant.
0: I vas arribar a la nota que necessitaves per entrar una carrera? O?
6: Sí, jo, per exemple, sí, però tenia alguns companys que no. Oh!
0: Clar, és que vaya putada, si no t'han dit que t'estudies i a sobre t'ho pregunten i després no arribes a la nota.
1: I va ser literal per aquesta pregunta? O van plorar per plorar i en el fons havien catejat també d'altres assignatures?
6: Més d'un va plorar per plorar.
0: Què dius?
1: Vale, veus? O sigui, hi havia gent que va
6: conec,
1: fer...
6: Més que res perquè els conec, eh? Perquè són amics amics.
0: Vale, perquè sí, perquè tocava plorar i van plorar, no?
1: I per sentir-se millor de dir, por culpa de esa pregunta no entré en derecho. Mentida, coño, havies catejat tot, cabrón.
0: I tu què havies... Així. Tu què vas estudiar després, Javi? Ai, Rubén.
6: Jo vaig començar amb una enginyeria.
1: Ah, mira que empollón.
0: I vas acabar amb què?
1: Debajo un puente.
6: Doncs amb una mecatrònica industrial.
0: Ah, molt bé.
1: Mecatrònica industrial, això són per les màquines de fàbriques i tal, o què?
0: Sona que ha d'estudiar molt.
6: Exacte, sí, programadora amb màquines grans, tortorns, fresadores...
1: Vale.
0: Vamos,
6: que... una fàbrica on les creem, diguéssim, sí.
0: I ara et dediques a això?
6: Sí, però no és que m'agradi al 100%.
1: Oh! Quants anys tens tu ara?
6: A veure, quants en diríeu? A veure.
0: Bueno, no t'estem veient, només t'estem escoltant,
1: a
0: guapo.
1: Més,
0: sí.
1: Ens ho diu rotllo com si fos una cita, eh?
6: Hi havia una noia amb 21 anys que, pobreta, tenia una veu.
1: Jo crec que tens 31, no sé, ets jove, però no tant.
6: L'esclau, 30, justos.
0: 30.
1: Ah, 30, mira.
0: Vale, molt bé. I ara mateix tiraries el temps enrere i haguessis estudiat una altra cosa?
6: Possiblement.
0: Hola.
1: Hagués estudiat ràdio com nosaltres, eh? Perquè té molt bon pelique.
6: Possiblement que sí, eh? No, ara... no, m'agrada molt.
0: I ara, si haguessis de tornar a estudiar, què estudiaries? Hola, tu estàs pensant.
6: Hauria de pensar molt, perquè hi ha moltes coses que poder no tenia gaire interès abans. I ara m'interessen molt.
0: Ah, com què? Com res.
1: Com aquesta.
0: Molt bé, Rubén, no?
1: A veure, esperem que s'hagi tallat perquè realment se'l veia simpàtic amb nosaltres. Espero que no...
0: Al final s'ha ratllat, ja.
1: Jo crec que... Ai, que pesades.
0: Saps? Sí, vinga, a tomar por culo, saps? Vinga. Hola, bona nit. Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Soy Pamela.
0: Pamela.
1: Pamela, Pamela.
0: Sí. Pamela, des d'on ens truques, guapa?
4: Ahora mismo de Tortosa.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Pamela! I tu has de fer la CL, eh?
4: No, mi hermana se presenta el año que viene, que la tengo aquí al lado.
1: Ah, vale. Pues pásanos a la hermana, coño.
0: Claro.
4: Micaela, habla. Hola.
0: Hola, Micaela.
1: ¿Qué tal, Micaela, reina?
4: Bien, bien.
1: ¿Dónde estudias? ¿En qué ciudad o sitio?
4: En Tortosa.
1: ¿En Tortosa?
4: Sí. Sí, a Tortosa.
0: ¿Y qué te
4: agradaría? Pero bueno...
0: ¿Qué te agradaría estudiar? ¿Qué te agradaría estudiar después
4: pues
0: de la
4: serie? Pues bueno, sí que entré magisterio y enfermería.
0: ¡Oh, Déu-n'hi-do!
1: Magisterio y enfermería. Sí. Ostres, jo, des de fora, perquè tinc moltes companyes que han fet les dues, jo de tu faria infermeria, eh?
4: Sí?
1: Sí, sí.
4: No sé, estic indecis, ara estic fent pràctiques en una escola.
0: I amb quina nota has d'entrar una cosa i amb una altra? A veure, amb què ho tindries més fàcil?
1: Mare meva, perquè ens penja tothom.
0: Avui tothom ens penja, però què està passant?
1: Justament, trucades, que estem fent preguntes normals i no estem insultant.
0: Ja.
1: Responent la pregunta, crec que magisteri és bastant fàcil.
0: Sí, en
1: crec
0: principi
1: que
0: ha de ser més fàcil.
1: La nota de tall crec que és un 5 o un 6 i la d'infermeria potser és un 8 o un 9.
0: És més fàcil, sí. Sí. Vinga, va, de seguida més trucades al 9-3-5-4-5-6-8-6-8, si no ens pengen.
1: Per favor, no pengeu.
2: El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM. It's that time.

0: Més Urban passen coses com aquesta.
1: Vale, pues quin famós espanyol us recorda escoltant aquesta cançó?
2: Sí.
3: Aquí han dit un que s'assembla molt, però aquí no
1: dit...
3: és. Han dit a Bertino Osborne, però no és.
1: No és ell.
3: Però podria haver estat.
1: És cantant?
3: No és cantant. M'ha agradat quan has dit un famós espanyol. Molt ben marcat lo d'espanyol.
1: Vale, sí.
3: Venga.
1: Albito Quiles.
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Molt bé, bro!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Yo perreo sola.
1: Yo perreo sola. És el Bad Bunny, el Flash Urba.
2: Yeah, yeah. Jo perreo sola.
1: Ens truques?
3: 93 545 68 68.
1: Ja ens expliques una miqueta com portes la CL. No farem mai més aquesta pregunta perquè quan fem coses d'estudis, la gent, en aquest programa, la gent no estudia.
2: No, és veritat, eh? Són bastant ninis al Flash Urban.
1: Sí, sí,
2: la putada.
1: Veritat és que sí. I si no, què fan? Pengen.
2: Penjar-nos, joder.
1: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
4: Me dic Edgar.
1: Edgar, des d'on ens truques?
2: Edgar?
4: De Sant Jaume.
1: Hòstia, Edgar, baixa el volum de la ràdio. Edgar,
2: què és això, Edgar?
1: Per favor. Mira que ho diem sempre.
4: No res, dir-vos que podíeu tenir una mica de respecte per la gent que no té respecte d'un company.
1: A veure,
4: i dona una mica de vergonya escoltar la GFM últimament.
2: Però per què? Bueno, què ha passat? Però espera, què ha passat? Què ha passat? Un moment, explica'ns.
4: Molt bé, doncs falta de respecte que t'hi diu a la gent, és una miqueta greu, eh?
1: Però en quin moment?
4: Us hauríeu de mirar una miqueta, companys.
1: En quin moment, Edgar?
2: En quin moment hem faltat el respecte avui? Justament avui, estàs dies?
4: A cada moment. Però
2: digue'ns el moment, hòstia, i ho expliques, i t'expliques una mica i poses l'exemple, Edgar, perquè si no és fàcil entendre't. Intentem ajudar l'audiència, també.
4: Faltes de respecte a la gent, a tothom.
1: Però digues un exemple, Edgar, digues un moment.
2: Avui què has escoltat, que t'has sopat?
4: Feu-vos grans. Au, bona tarda.
1: No, pengis, espera. Si no t'agrada, no ens escoltis. Digo jo serà per ràdio.
2: He de dir una cosa, jo sé que teniu ganes de sortir per la ràdio i semblar aquí la reivindicació del poble i tal. També entenc que hi ha gent més sensible, amb la pell fina, que no dic que sigui dolent, simplement que us sobti molt la nostra actitud. Però heu d'entendre que en el context d'aquest programa, aquest tipus d'humor negre, bèstia, està més que acceptat de part nostra a l'audiència i viceversa. Així que, sisplau, deixeu de plorar i foteu-vos un dit pel cul.
1: Va, anem a agafar més trucades, vinga. Hola, bona nit.
5: Generals insultes a mi, puto doctor.
1: Té
2: raó, clar.
1: No, a veure, perdona, tu has trucat més cops per insultar-nos a nosaltres que a nosaltres a tu, guapo?
5: No.
1: Vinga. Apa. Hola, bona nit.
6: Hombre, bona nit.
1: Hola, tu qui ets?
6: Toca el Dani, què tal? Bona nit, guapos.
1: Dani,
2: se't veu un tio que no es queixarà de nosaltres o sí?
6: No, tio, estic flipant, estic anant currant i... Però què passa a la gent, tio? Què li passa, tio?
2: Gràcies, Dani.
1: Gent amargada, Dani, gent amargada.
2: Mata-los, Dani, mata-los.
6: Hòstia, si pudiera, tio, però tengo que ir a currar. Tio,
1: bueno, tampoc ens passem ara, però sí, sí, Dani, no,
2: per favor.
6: Ja, tio, però entre el Javi, aquest personatge que truca cada Dani, tio, i aquest home que truca ara, tio, però què passa?
1: Bueno, menys mal, un oient que ens estima, gràcies, guapo. T'ho menjo tot. Home,
6: avui que m'agafo el telèfon, no puc respondre la pregunta perquè ja tinc 38 anys i...
1: Clar, però justament avui també que parlem del col·le i de la selectivitat, vull dir que avui que no anàvem de...
2: Sí, no, de debò, que és que avui, en sèrio, ens hem portat superbé, comparat amb altres dies.
1: Clar, bueno.
6: Ja, bueno, la gent, la veritat...
2: Però, Dani, sí, tu pots explicar-nos la teva experiència en el passat amb la CL? O sigui, això, don't worry.
6: Bueno, pues que, bueno, no, si no vaig arribar, em vaig quedar al segon de batxillerat.
1: Et vas quedar segon...
6: La profe de català em tenia cruzat.
1: Però vas acabar segon de batxillerat o...
6: No, el vaig deixar.
1: El vas deixar?
6: Em vaig anar... Oh. Sí, em va quedar només català i la meva mare em va dir, vinga, va, i jo, que no, estic ja està...
2: Jo crec que la profe de català...

0: que no.
1: Oye, però vull dir, suspendre només una no està mal, tio.
2: No, a més, és que només una és raro.
1: A mi, jo vaig catejar una o dos i em van aprovar, sí, al final.
2: Jo filosofia no vaig aprovar mai en la meva vida un examen de filosofia. Sí. I al final per juntar, saps?
0: Sapiguent les meves notes de català, ja no vaig... vaig agafar un treball que em va sortir molt ben pagat i vaig dir, escolta...
3: Ah, sí? I encara et dediques a aquesta feina?
0: No.
3: Ah, molt bé.
1: Quin treball era? Actor porno o què?
0: Mira, aquest li va proposar a la meva mare quan tenia 14 anys, però m'ha dit que... em va donar una colleja i em va dir, espavila, tu.
1: És real això, que volies fer porno a la vida o és conya?
0: Bueno... ni veritat ni mentira. Sempre m'ha cridat l'atenció.
1: Dios!
2: Fes-te un OnlyFans, Dani, tio.
0: Clar.
2: Clar.
1: A veure, Dani, espera, entre nosaltres, que ningú ens escoltarà. Llavors tens la xorra bastant gran o com va la cosa?
0: Bueno, jugatona.
2: A veure, demostra-ho, jo vull veure això.
1: Passa'ns foto a t'escoltem@grupflash.com.
0: Per la
3: boa. Va, Dani, molta gràcia, guapo.
1: Vinga, xaval.
3: Adéu, maco.
4: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Això es diu Tu Bacín, Relsby a través del Flash Urban. De seguida arriba un dijous més la nostra astròloga, la Hasha. Per tant, aneu pensant què li voleu preguntar aquesta nit de dijous, vale?
1: A ver qué esconden las estrellas, saps? A veure què ocorre.
0: Això serà a partir de les 10 en punt. Sí. I ens ha arribat un missatge a través del WhatsApp que ens ha fet molta il·lusió, eh? Que sí, Tomàs?
1: Sí, com bé sabeu, fa uns minutets ha trucat un cabron i ens ha dit que ens passem amb la gent i que faltem al respecte. I un oient ens diu: res de la gent que truca per criticar. Sou collonuts. I això ens agrada molt, i ens fa sentir molt plens i molt bé.
0: Sí. Aquí també ha arribat un missatge que diu això,
1: sí?
0: Que també ens apoya
2: molt. Bueno, para mí es una de las mejores emisoras que he escuchado. Saludos a todos los interactores y me agradaría moltísimo poderla escuchar en lo que va de tarde de hoy. Muchas gracias, que vaya bé.
1: Jo tengo que decir
2: bona tarda.
1: Que...
0: molt bé.
1: Ah, bona tarda, és educat. La meva paraula preferida d'ara és interactores. No, t'ho dic en sèrio. No penso parar de dir durant aquest cap de setmana interactores.
0: Però que mono. Que mono perquè ens apoya.
2: Les hores que he escuchado, saludos a todos los interactores.
1: Jo me muero. Este niño, vull que vingui aquí al programa, hòstia, no sé.
0: Però diu una cosa, que és la millor ràdio que ha escoltat mai.
1: Home, saps? És que és veritat, clar, és una certesa, això.
2: Mejores emisoras que he escuchado, saludos a todos los interactores.
1: Bueno, diu una de las mejores, eh? No diu la mejor.
0: Perquè potser hi ha una altra que li agrada més, saps?
1: Hala! Vaya rata, ja no m'agrada.
0: Però bueno, me cau millor que aquell home que ens ha insultat abans, saps?
1: I sobretot que no ens ha explicat el per què.
0: Clar.
1: Serà possible.
0: Ens insulta i no ens explica el per què. Bueno, és igual. Telèfon obert, va.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
2: La XFM para mí es una de las mejores emisoras que he escuchado. Saludos a todos los interactores.
1: Va, prou, pobre nen. Deixa'm en pau, Miquel.
0: Va, 93-545-68-68 des del telèfon del Flash Urban. Recordem la barbacoa Flash Urban, que estem començant a afinar una data ja, eh?
1: Estem afinant data. De moment, sembla que l'audiència vol tancar-la un divendres, independentment del dia del calendari exacte. Serà un divendres, així que envieu-nos ara mateix al 699-69-69-69 que voleu anar a la barbacoa i automàticament jo mateix us posaré al grup i anirem parlant allà, doncs, les cosetes i tancar dates, material, carn i l'alcohol.
0: Doncs vinga, WhatsApp obert.
3: Envia'ns un WhatsApp.
1: Pop.
3: 699-69-69-69.
0: Ens dius que vols entrar al grup de WhatsApp de la barbacoa i nosaltres t'hi posem, o que si vols demanar una broma telefònica, doncs també la pots demanar.
1: A través del 699-69-69-69, com sempre, ja sabeu.
0: I ara està arribant un moment...
1: No.
0: Estem aquí esperant trucades.
1: No, digue'm que no, sisplau, t'ho demano.
0: I potser serà perquè som uns maleducats.
1: Hala, tu creus que pot afectar això? No, home, no, al revés, ens truquen més.
0: I com... hi ha una trucada.
1: No, vinga.
0: Hola, bona nit.
4: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Josep.
0: Des d'on ens truca, Josep?
4: Pues ara mateix estic a prop d'Albacete.
0: D'Albacete?
1: Hòstia, Albacete, buen pueblo, eh?
0: Està superlluny, tio.
4: Bueno... de pas, sí, vaig cap a casa. Per allà a les 3 espero arribar.
0: A les 3 estaràs a on?
4: A casa, a prop de Valls.
1: Ui, això és que farà parada al Bacete algun lloc d'un polígon que no vull dir quin és, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, clar.
4: No.
1: Ui, mira, aquest riure no m'ha agradat, eh? Per favor.
0: Vaya putero.
1: Dios mío.
4: Ja, sí, sobretot això, estic fins als collons avui a pencar.
1: De què? De les prostitutes?
0: No!
1: No, però clar, aquest home, per favor.
4: No. Porto des de les 7 i mig del matí a conduir.
0: I ens portes des de l'app per escoltar-nos tot el dia. A l'app.
4: Pues sí, home, a veure, tot el dia no. Al vespre...
1: Vaya rata de cloaca.
0: Des de quina hora tens l'app de Flash FM oberta?
1: L'app.
4: Quarts de 8.
0: Ah, molt bé, abans del Flash Urban.
1: Ah, sí, ho tenies calculat, sí. O ha sigut xiripa i estaves fent zapping, cabron?
4: No. A veure, quan me toca anar de nit i això, us poso...
0: Molt bé.
1: Ara m'agrada.
0: El bo de l'app és que, clar, zapping com a tal, perquè vas directe a l'app.
1: App no era una pel·li de Disney, la de la casa que va volant?
0: Sí, pel·lículon.
1: Boníssima, vaig plorar molt l'altre dia. Aviso.
0: Escolta, Josep, ens escoltes perquè et caiem bé o perquè som uns maleducats?
4: No, maleducats no.
0: Bé, molt bé.
4: A veure, és que... quan ha trucat aquell paio, estava just que estava tancant el furgó i anava a sopar una mica. Ah. Però, a veure, si no t'agrada alguna cosa, no ho escoltis. No?
0: Bé, ja molt
1: està,
0: bé.
1: Aquest home sap molt de la vida, eh?
0: Si no t'agrada el que fem, escolta l'altra ràdio, ja està.
1: Sí, totalment. Sí, és com ja la gent està, que critica per xarxes, és rotllo, oye, pues no miris el vídeo, tonto el culo.
0: Clar, saps? Passa de vídeo.
1: Pots passar el reels.
0: Pues passa de ràdio.
4: Ja està, ni més ni menys. Feu una feina, i a ratos passeu.
0: Bueno.
1: Josep, ho estaves quedant molt bé.
0: Josep,
1: com estaves? Ens has deixat en evidència davant dels nostres amics.
4: No. Que cabrons. No, a veure, és així. Vull dir, és la vostra feina i ja està. I el que li agrada bé i el que no, que es posi una altra cosa. Ja està.
0: Josep, ets la cabra del programa avui, eh?
1: Sí, avui és la cabra autèntica.
0: Ets la cabra.
1: Encara no tenim president del Consell de l'Urban, serà el Josep, eh?
0: Va, guapo, bon viatge, que vagi molt bé.
1: Vinga, xaval, que vagi bé les putis.
3: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Hasha, tío.
1: Va, que són les 10. Què t'ha passat, Tomàs?
0: No, li estava dient a la Hasha que entrés, que es preparés.
2: Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Són les 10 i cada dos dijous tenim a la nostra astròloga, a la Hasha. Hola, Hasha!
3: Hola!
1: Bona nit, com estàs?
3: Molt bé.
1: Doncs ja sabeu que tenim el telèfon obert al 935456868 i des d'ara fins a les 11 podeu parlar amb la nostra astròloga per preguntar qualsevol cosa que us preocupi.
0: Exacte, ja sigui vostra o també de la vostra parella, qualsevol tema o inquietud o inseguretat, aquesta la Hasha per ajudar-vos arrel de les estrelles, no?
1: A veure com estarà la gent ara mateix, que està a punt d'arribar l'estiu, saps? Si tenen ganes de conèixer l'amor...
0: Els amors d'estiu.
1: O els exàmens finals, com aniran,
0: per saps? Per favor!
1: Oh, molt bé.
0: Hi ha nervis.
1: Doncs, Hasha, què necessites saber cada vegada que truqui algú? A veure.
3: Necessito data de naixement, hora i lloc.
1: Vale, okay. Perfecte. Doncs vinga, tenim una trucada. Hola, bona nit.
4: Hola, bona tarda, Hau.
1: Què? Hola?
4: Hola.
1: Hola, com et Hola. Dius?
4: Valir.
1: Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
4: Vale, mira, voldríem... ja si et pot posar una cançó del món.
1: No, no, que no.
0: A veure, Valís, tu per què truques, macho? Si acaba d'arribar la Hasha, home. Clar, falla tio. Falta de respecte.
1: La veritat, bueno, és igual, el pengem. 935456868.
2: 93-545-6868.
1: Si vols saber qualsevol cosa sobre el, no sé, l'amor, la feina, els exàmens finals...
0: Decisions
1: si
0: bé, que has de malament, prendre.
1: Clar. Sí. Hola.
5: Hola. Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Hola, jo sóc Eduard Casanovas de la Cava.
1: Eduard Casanovas de la Cava.
5: Molt de la Cava, ja, oi?
1: Molt bé.
0: Vale.
5: Escolta'm, que estem tornant ara de reversible de l'hamburgueseria. Estem anant cap a casa.
1: Ah, fantàstic. Molt bé. I què vols saber?
5: Com que vull saber? No res, vull una cançó, ja.
1: Ah, però... Eduard, tio, és que a vegades diem que insultem a la gent, però és que s'ho mereixen que els insultem,
0: sí.
1: Saps?
0: Vull dir, a veure, de veritat, la resta de la gent que estigui escoltant, i tu també, Eduard, cabron, no veieu que ara ha arribat la Hasha i que, per tant, la resta del programa fins a les 11 són de consultes d'astrologia, per favor.
5: Ah, vale, vale. Pues, escolta'm, patro, sabeu que l'eclipsi serà aquí a la Cava?
1: Mira, Eduard, em sap greu, però et penso... Sí,
0: ha dit alguna cosa d'un eclipse.
1: Sí,
5: aquest estic... Si m'has de vacilar, baixa aquí.
1: No, guapo, a vacilar tu, que estem aquí fent un contingut i truques per una altra cosa, que no t'enteres de res. Com que vacilar?
5: Ah, guarrea, primo, guarrea, que treballes a Flash FM.
0: Vale, vale. Per favor. Estan agressivos, eh?
3: Poquito. La luna llena està en breve.
1: Uf. Sí?
3: Dos dies queden.
1: Quan falta? Dos, tres?
3: El domingo.
1: Sí, bueno.
3: Ja està, ja està.
1: I afecta la gent?
3: Sí, sí, muchísimo. Sí. Las emociones se amplifican mucho, la rabia sale más rápido, todo el mundo está más sensible.
1: ¿Ah, sí?
0: Claro,
1: sí.
0: No, claro, claro.
1: A ver, hay una trucada, a ver ahora. Hola.
6: Hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
6: Belén.
1: Belén, ¿des d'on ens truques? I tu què vols preguntar-li a la Hasha?
6: En general.
0: Vale.
1: Però amb un tema concret, porfa, Belén, que així anirem més ràpid. Amb l'amor...
6: Dinerets.
1: Amb els diners, vale. Molt bé, amb els diners. Sí. Vale.
0: Tema pasta.
1: Vale.
6: La pasta, la pasta.
3: Vale, Belén, dime tu fecha de nacimiento.
6: 10 del 4 del 1975.
0: O sea, tienes unos 50 tacos, ¿no, Belén?
6: Sí, sí, 51.
0: 51 años.
1: Vale.
6: Y me encanta la radio.
1: Molt bé, menos mal. Vale.
3: Vale, un segundo.
6: Y vaig néixer a la 1:30 del migdia.
1: A la 1:30 del migdia.
0: A l'hora de la ruleta de la suerte, ¿eh? Una
1: totalment.
0: Una gran hora.
1: Sí, sí.
6: Sí, a veure.
0: Molestaste a tu abuela, pobre, no. Que quería ver la ruleta. La jodiste viva, Belén.
6: Vaya, sí, sí.
1: Vale, pues Belén, volem saber... Què tal la teva economia des d'ara fins endavant, no?
6: Sí.
1: Molt bé.
3: ¿Me lo repites? 10 de abril?
6: 10 de abril de 1975.
3: Vale.
0: Ha llovido.
6: A la 1:30...
0: Del mediodía.
6: En Tortosa.
1: Sí. En Tortosa, vale.
3: 1:30...
1: A veure si els diners t'aniran bé. O al contrari, hauràs d'estalviar molts diners.
6: Sí, hauré de treballar molt més.
0: Ah, clar. Igual tienes que ir al casino. Clar, Hasha, ¿puede ser que recomiendes esto?
3: No, en casino siempre pierdes.
0: Vale, vale.
6: Sí.
0: No, no, claro.
3: Vale. Vale, veo que eres sol y luna en Aries, entonces veo una energía que es bastante precipitada de vez en cuando. Quizá gastes de más.
0: Hostia.
3: Aries, sí, sí, piensa después de gastar. Entonces, sí, sí, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí.
3: En la casa del dinero tienes la energía de Virgo. Entonces, para que te vaya un poquito mejor, tendrás que ahorrar, gastar lo necesario. Virgo siempre dice, menos es más. Entonces, ajustar tus cuentas, tenerlas todas en orden. Eso es lo que dice Virgo. Entonces, déjame verte algo más. ¿Cómo está tu Venus? Venus en Tauro, vale. Te gusta quizá también gastar en placeres, en comer bien.
0: ¿Te vas de putos?
6: No.
0: Ah, vale, no, claro, yo estaba espantado.
6: No, no, no surto, no surto. La verdad es que no surto.
3: ¿Y para qué quieres el dinero?
6: Pues para llegar bien a fin de mes y cosas, no para caprichos.
3: Ok, ok. Vale, pues te recomiendo esto, que la energía de Virgo la concretes un poquito más, porque en la casa de recursos, sobre todo, Virgo necesita que te organices y que no gastes en exceso. La energía de Aries siempre es bastante compulsiva y no tiene medida muchas veces. Mm. Esto es lo que te recomiendo.
0: Aries es como una tragaperras, ¿no, Hasha, más o menos?
3: Sí. Ostras, ¿qué tal? Es muy deseante, es como... Vale. Culo veo, culo quiero.
1: Te has de controlar, Belén, sí, porque si no...
6: Vaya.
0: Sí. Es ese bolso tan bonito, Belén, no puedes, no, ay, no debes.
3: Sí, este hombre, año pero es que... tienes muchas lecciones, ¿eh? En la casa de los recursos.
6: ¿Qué? ¿Malas?
3: Bueno, que lecciones de aprendizaje, me refiero. Este vale. Año pasado y este año, pero ya te queda poquito. Ya vale. A partir de agosto te irá un poquito mejor, ya verás.
1: Vale, aguanta el estiu.
6: Vale, pues bueno, sí, perfecte.
0: Has de ser forta durant l'estiu i de veritat que clar, la casa dels recursos t'ho agrairà, vale?
6: Sí, sí, i cosir les butxaques.
1: Exacte. És que clar, la Belén s'ho gasta tot. La Belén.
0: No, no, sí.
1: Bueno, guapa, un petó, que vagi bé.
6: Vinga, adéu, gràcies, adéu, guapos, adéu.
1: Si voleu entrar en directe i fer la vostra pregunta a la Hasha...
2: 93-545-6868.
1: I si no podeu entrar en directe, podeu seguir-la per Insta i demanar una cita amb la Hasha.
0: Si és verdad, ¿cuál es tu Instagram, Hasha? Recuerda a l'audiència.
3: Hasha Astrologia Psicològica.
1: Vale, si voleu una cita.
3: H-A-S-H-A.
1: Vale.
0: Gràcies, Hasha.
1: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
7: Marc.
1: Marc, des d'on ens truques?
7: Truco des del Matrés.
1: I què vols preguntar-li a la nostra astròloga, Marc?
7: Si enguany tindré quartos o no.
1: Ah, també pels diners, eh?
0: Ja veuràs que hoy todos querrán preguntar esto, Hasha.
1: Això serà la lluna, també, que tothom va ser.
0: Te'n volem calents.
1: A veure, digues el dia i l'hora que vas néixer.
7: Lo què?
1: El dia i l'hora que vas néixer, Marc.
7: Ah, vale, vale.
0: Lo què?
7: El 7 de setembre.
1: 7 de setembre.
0: De, vale, a on exactament?
3: De quin any, no?
7: A Madrid.
1: Hòstia, Marc, de quin any, tio?
0: Marc?
1: Marc?
0: S'ha tallat o l'ha matat una estrella, Hasha? Què ha passat?
3: Sí, jo creo un meteorito.
1: Bueno, el Marc no contesta, no?
0: Marc, s'ha tallat, que estàs a un túnel.
1: Bueno, pues res, pues l'haurem de penjar.
0: Haurem de penjar.
1: Si no contesta, no contesta. Va, de seguida més trucades. El 93-545-6868. Abans arriba el Quevedo.
0: Toma.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: aguantamos menos, entonces pueden salir cositas que me guardaba agresivo-pasividad.
1: Una pregunta, has dicho que esta luna llena es de Sagitario, ¿verdad?
0: Sí, se dará en Sagitario.
1: Por casualidad, ¿esto puede ser que afecte más a los que son de ese signo?
0: Sí.
1: Buah, vaya drama, porque eso me ha pasado hoy justamente al que has dicho.
0: ¿A
1: Hoy un Sagitario me ha echado en cara a mí, Sagitario, muchas cosas, que espero que no esté escuchando ahora, pero...
2: ¡Dios!
0: Bueno. ¿Ves? Con la luna en Escorpio sale mierdita.
1: Sí.
2: Vale, doncs deures per avui mateix. Abans d'anar a dormir, ens fem la pregunta més personal que puguem de nosaltres mateixos i l'analitzem abans d'anar a dormir.
1: Sí.
2: Perquè avui és la nit perfecta perquè ho fem.
0: Sí.
2: Molt bé. I la setmana que ve... No l'altra, d'aquí dues setmanes. Vale. Jo ja tinc ganes de fer el ritual aquest.
1: Si haguéssiu vist la cara del Miguel, la setmana que ve,
2: no l'altra. És que jo tinc ganes de ser ric.
1: Sí, sí, clar.
2: Farem un ritual en directe al Flash Urban amb tots els oients per tenir més pasta. Molt bé.
1: Sí,
2: molt bé.
1: Vengo en traje, hasha, rollo manifiesto la pasta o no?
0: No, como rollo mago Merlin.
1: Uh-huh. Vale.
0: No, con túnica.
2: Espera, parlant de pasta, hem de dir el resultat de la 11.
1: A ver si algú li toca.
2: Claro, claro.
3: Bona nit.
2: Hola.
3: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: El 25 de desembre del 2017.
1: Hòstia, Nadal.
2: Sí.
3: I el número de la sort, el...
2: Quin és el número de la sort?
1: És el 6 aquesta setmana.
2: No.
1: És el 13.
2: No.
1: 12.
2: No.
1: 4.
2: Menys.
1: Joder, 3.
2: Menys.
1: 1, 1.
2: Menys. Més.
3: Consulta si
2: el 2! El 2!
1: Som molt dolent, últimament.
3: A Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor.
1: Allà peste!
3: Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Vinga, va, que si voleu seguir a la nostra astròloga o voleu tenir una cita amb ella, però cita per, del plan, no d'anar a sopar junts.
1: Sí, no al cine, vale? Una cita professional, si us plau, us ho demanem.
2: Ho podeu fer a través del seu Instagram.
0: Hasha Astrologia Psicològica.
2: Hasha, ens escoltem d'aquí dues setmanes amb el ritual de la pasta.
0: Eso.
1: Molt bé.
2: Vamos. Bueno, Tomàs, que demà no hi ha programa.
1: Vamos!
2: I dissabte tampoc!
1: Vamos! Això, ens trobareu a faltar, estarem celebrant el puto cumple del Miquel, així que us bon vin a tots, vale?
2: Ens escoltem dilluns a partir de les 8. Molt bon cap de setmana. Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
2: Adéu.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Que vinc de comprar i... jo he encontrat bones supertes.
2: Què has comprat? A veure, tieta.
1: 1.400 euros al macro.
2: Què dius?
3: Però el macro, què és? El vostre camello o què? Mare meva, vaya drama.
0: I a tu, què t'ha passat avui? Solo...

0: Flash FM. Són les 12. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: FM, l'emissora que sona el cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran.
1: Brrr! Anuel!